xai o pastor. Si em tires pedres tinc por del xai.

0: way is how they always been and they intend to stay. I can't explain why we live this way. We do it every day.
1: Pense que ha arribat l'hora del teu cant de València. Temies el moment. Temies el moment del teu cant de València. La volies cantar sense solemnitat, sense mediterrani, sense grecs ni llatins, sense pica de tres i sense obra de mort. La volies cantar d'una manera humil, amb castedat i dia. Veies el cant créixer. Lentament el miraves créixer com un crepuscle. Arribava la nit, no escrivies el cant.

Ai sol matineo, lestores del serrans, amb aquell breu color inicial de geranis, veus des del menjador per la finestra oberta, venim a tret ací, en ja veus al voratge, escoltes des del llit les sirenes del port.

for you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it?

pels núvols no se m'hi ha perdut res. Però com que res no he de trobar, tampoc no em cal buscar. Pels núvols, sense res a pensar, el meu cervell espès no hi queda res per cavilar. Els núvols no són pols ni són fums.

Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: I hem arribat a les 9, repassant les notícies més destacades d'aquest matí de divendres. El Ministeri d'Exteriors ha actualitzat la xifra de morts en els terratrèmols. De fa una setmana, Veneçuela eleva a 29 les persones espanyoles que han perdut la vida en els sismes. Això el dia en què el país llatinoamericà encara la segona jornada de dol oficial fregant els 2.600 morts.
1: La presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha anunciat la creació d'un fons de 200 milions de dòlars en la injecció del Fons Monetari Internacional i dels Estats Units per reconstruir el país.
2: Era 24 hores. Yo debo agradecer porque recibí llamadas de 72 jefes de Estado y de Gobierno. Y a todos, sin excepción, cuando me preguntaron ¿qué necesitan? Les dije, nuestro primer objetivo es salvar vidas.
0: No només s'han mobilitzat els mandataris internacionals, també ho ha fet la societat. Precisament avui a Palma s'ha habilitat un punt de recollida solidària amb el poble de Veneçuela. És a la plaça d'Espanya de la ciutat i poden dur productes precisament des d'ara mateix. Si anem en directe, Toni Sastre, bon dia. Ja ho tenen tot a punt.
3: Bon dia, això ja ho tenen tot preparat i és que ja ha començat aquesta recollida solidària que s'allargarà fins a les 8 del vespre. Una desena de voluntaris ja han muntat la carpa i han rebut els primers donatius de medicaments de dos ciutadans. Segons Edison Morillo, que és el president de l'Associació de Veneçolans de Balears, el que més necessita el país és material sanitari i per infants. L'entitat també ha habilitat un número de compte per rebre donacions i demana a la ciutadania que s'informi pels canals oficials de l'associació en cas de voler fer-ho.
4: Que tenemos que agradecer mucho a las familias españolas y a los mallorquines en especial, porque la gran parte de los aportes la han puesto como un pueblo muy solidario y del que me siento muy contento porque nos han arropado con ese cariño y con ese apoyo.
3: A part d'aquest punt de recollida a la plaça d'Espanya, les persones interessades també poden fer el seu donatiu a la parròquia de Son Sardinet de les 6 de l'hora baixa a les 8 del vespre.
0: Gràcies, Toni. I els bombers d'Eivissa i la Guàrdia Civil i la policia local tornen avui a casa de Cala Molí, on dimecres un home de 46 anys va resultar ferit de gravetat per una explosió de gas.
1: Treballen amb tècnics de Redetsis i Repsol perquè tot apunta que, com a conseqüència de l'explosió, continua sortint gas i han de determinar a quin punt es concentra. L'home que va resultar ferit inicialment va ingressar a l'UCI de Can Missers, però ara ha estat traslladat a l'Hospital de Vall d'Hebron a Barcelona.
0: I un home ha estat detingut a Sant Josep de Sa Talaia com a presumpte autor dels delictes de violència de gènere i de lesions.
1: La policia local municipal va intervenir dimecres a vespre en una agressió a l'assentament on se situava Casa Lola.
0: Això el mateix dia en què a Alacant la Guàrdia Civil investiga un presumpte nou assassinat masclista. Un home hauria matat la seva dona de 55 anys i una de les seves filles de 21.
1: Els fets varen ocórrer i hora baixa passades les 7:30. Les patrulles de la Benemèrita que s'hi varen desplaçar es trobaren amb les dues víctimes i dues persones més ferides. Són el pare, que és el presumpte assassí, i una altra filla que varen ser traslladats a l'hospital.
0: I comença el compte enrere per la protesta al Parc Natural d'Estranc. A Mallorca, el cop de referida i la plataforma Menys Turisme Més Vida han organitzat una cadena humana per diumenge per protestar contra la rebaixa en la protecció dels espais naturals. Són el portaveu de Terra Ferida, Jaume Adrobé, i el conseller d'Agricultura i Medi Natural, Joan Simona.
5: Sense haver de passar pel Parlament, sense participació pública, sense Parlament, se pot anar modificant un poc la carta a través del Consell de Govern.
6: L'únic que s'ha fet és igualar Estrenc en el resto de parcs naturals i el Parc Nacional de Cabrera, que tots ells van per decret. I en els fets, me remet, durant aquests anys hem estat tramitant decrets de modificacions d'espais naturals protegits.
0: Hem arribat a les 9 i 4 minuts. Ara comença el programa al dia.
7: Més informació a ib3notícies.com.
8: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
9: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971-86-70-00.
10: Hola, sóc Ernesto de Barugayet. Jo no sé molt català, però vos ho dic clar. Cada divendres, música en viu i bon ambient.
11: Els divendres, a partir de les 9, Ugallet t'espera música en directe al carrer, begudes, còctels i l'ambient de sempre. Un bon pla per començar el cap de setmana.
10: Vos esperam a tots.
12: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
13: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja. Llavors, estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hosteler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
12: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
13: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
14: Cuidar la badia és una responsabilitat compartida. I tu, què pots fer per ella?
15: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
16: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615 898 705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.

0: Bon dia, 9 i 7 minuts del dematí, divendres, ja a les portes del cap de setmana. Donem-vos us al magazín dels matins de Ràdio Pollença, fil per randa, d'aquest divendres, ja 3 de juliol. Maria, bon dia.
1: Bon dia.
0: Jaume, bon dia.
2: Bon dia, Joana.
0: Sabeu què haurà passat d'aquí un mes? Avui és 3 de juliol.
2: Ah, sí.
0: Què haurà passat? Menjar un moment, si ho sap.
2: Sí, ha passat la patrona, serà l'endemà.
0: I comença l'any.
2: I més el dilluns, també.
0: I comença l'any a Pollença. El calendari pollensí, Jaume, comença dia 3 d'agost, passant la patrona.
2: Això
0: és una dita popular.
2: No, i nosaltres a Santa Margarida ens passa exactament a la Beata. És a dir, la Beata és el primer diumenge de setembre i el dilluns de la Beata és quan comença l'any a Santa Margarida. Sí, les festes.
0: I d'aquí un mes començarà l'any pollensí. Bé, ens queda molt per viure, perquè tot aquest mes de juliol serà ben intens i, com dèiem, passant la patrona queda molt d'estiu. Si segueix així, queda molt d'estiu. I de què tenim avui, en aquest divendres, amem?
1: Vinga, queda'm una madonat, ara ho dèiem, i la setmana mos ha passat volant. I som a divendres, això vol dir que anem acabant la programació també d'hivern. Ja és, bé, és el darrer programa, perquè dilluns ja encetam...
0: No? Sí, canvi de programació.
1: Nova programació. Bé, d'avui encara tindrem, mireu, a les 10 i 5, la toponímia pollencina, avui amb en Miquel Àngel Marc. Amem quina darrera passejada mos fa per aquests noms, aquests topònims. Després a l'estiu ja veurem què fa.
0: Cosa li proposarem,
1: Nosaltres li hem proposat i demanat, el que passa que encara no ho tenim clar. Ja veurem. A les 11, avui parlarem del tercer orgull de Pollença, que ja és avui també, avui a hora baixa, hi ha un petit orgull, després hi ha moltes actuacions, hi ha parlament, hi ha un pregó, hi ha moltes coses, i ja avui per mi tindràs una bona taulada.
2: Te fem un programa ben especial, tindrem per telèfon amb Baltasar Ramis, que és el tècnic de... el tècnic de...
0: Participació.
2: De participació ciutadana, exacte. No me sortia,
0: d'igualtat és una xista.
1: Exacte. Quan queixaven un davant a l'altre.
2: Sí. M'he embuat. Després tenim també la regidora, vendrà gent de totes les... Batullensa, vendrà cada bou, vendrà...
0: Vendrà el pregoner, per mi, no?
2: Pregoner crec que no. No estic segur, no ho havia confirmat ahir. Oh. En Jaume no sé si vendrà o no, però en principi ve una representació de totes les entitats que participen.
0: I doncs ja és el tercer orgull a Pollença en tota la polèmica que hi ha hagut i que
1: a Palma,
0: una gran polèmica a Palma, i crec que no són molts ullots on se celebra. Bé, Jaume, el millor saps Manacor?
2: Que se sap, és a dir, se celebra per molt de llocs, però els principals punts són Manacor, Inca, que fa orgullosament Inca, Manacor i Port de Pollença.
0: I Pollença.
2: Sí, sí.
0: I aquests són continguts, no, encara
1: fins
0: hem de seguir.
1: Fins a les 12.
0: Ens han quedat encara...
1: Què més? Frises.
0: Hem de contar moltes coses avui, per cert. Moltes notícies.
1: Sí, i de venga, a les 12 hi haurà un informatiu actualitzat, en un migdia, a les 12 i quart farem una telefonada en Roger Mas, l'artista, no cantant, que actua aquest cap de setmana en Sons de Nit, atenció, en el Calvari, que jo crec que només per veure el concert un lloc així d'especial i amb ell, amb un tipus d'artista que és ell, de música que fa, hi dirà molt. Bé, i no vos ho podeu perdre, li farem una telefonada avui de matí i acabarem amb les estrenes de cinema avui, sí, amb en Pep Solivelles, que torna després d'un parell de setmanes de no tenir-lo per aquí.
2: Normal, Pep, t'agrava molt.
1: I el cap vespre, petit ple, serà resum setmanal. El divendres tenim un resumidor de coses destacades de la setmana amb un parell de remissions que comencen a les 5.
0: I això són els continguts, com dèiem, vos hem de contar moltes coses. Comencem. L'Ajuntament de Pollença i el Govern varen presentar ahir la nova promoció de 28 habitatges públics al Port de Pollença, un projecte, com deien, de la primera promoció d'habitatges de l'IBAVI en un moll en gairebé 20 anys. Es tracta d'una promoció de 28 habitatges públics de lloguer destinada a residents i en preferència per a les persones que acreditin almenys 10 anys de residència continuada al municipi de Pollença.
1: El projecte compta amb un pressupost de 6,1 milions d'euros i la previsió és que les obres comencin durant aquest any. L'Ajuntament ha posat a disposició de l'IBAVI una parcel·la municipal situada a Gomman, al carrer de l'Oranella. El solar, de més de 8.900 metres quadrats, permetrà construir prop de 2.800 metres quadrats. Aquests 28 habitatges que comentàvem, dos dels quals seran adaptats per a persones amb discapacitat. El projecte també preveu 28 places d'aparcament, dues d'elles adaptades, una zona esportiva i una àrea de jocs infantils d'ús públic que estarà oberta a tothom. Durant la presentació ahir, el batlle Martí Marc va destacar la preocupació del consistori per les dificultats d'accés a l'habitatge i va remarcar que l'Ajuntament fa feina perquè aquest dret sigui una realitat. En aquest sentit, va defensar la col·laboració amb el govern de les Illes Balears per impulsar iniciatives que facilitin l'accés a l'habitatge assequible. A petició de l'Ajuntament, mitjançant un acord de ple, els habitatges se reservaran de manera preferent a persones que acreditin un mínim de 10 anys de residència en un municipi. La promoció inclou 24 habitatges de dos dormitoris de 58 metres quadrats, 3 habitatges d'un dormitori i un habitatge de 3 dormitoris. Les cases es distribuiran en 4 blocs de planta baixa i un pis. Estaran configurats al voltant d'espais comuns per afavorir la convivència, la vigilància natural i la qualitat dels espais compartits.
0: Pollença podria rebre 2,5 milions d'euros per a noves rotondes amb el conveni de carreteres que reclama el Consell. I del municipi de Pollença és un dels beneficiats en la proposta d'inversions que el Consell de Mallorca ha traslladat al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible dins el nou conveni de carreteres que reclama per a l'illa. Entre les actuacions previstes hi figura una partida de 2,5 milions d'euros per a la construcció de noves rotondes a Pollença amb l'objectiu de millorar la seguretat viària i la fluïdesa del trànsit.
2: L'anunci arriba després de que el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, hagi enviat una nova carta al ministre Òscar Puente per demanar una reunió que permeti negociar un nou conveni de carreteres. La petició arriba reforçada pel suport obtingut el passat 26 de maig a la Comissió Mixta d'Insularitat del Congrés i del Senat, que va aprovar instar el govern espanyol a subscriure aquest acord amb el Consell de Mallorca. L'institució insular reclama fins a 350 milions d'euros per executar infraestructures viàries pendents i impulsar noves actuacions arreu de Mallorca. Segons Galmés, aquests recursos són imprescindibles per modernitzar la xarxa de carreteres i millorar la seguretat i la mobilitat de l'illa. En el cas de Pollença, la proposta inclou la construcció de noves rotondes, una actuació valorada en 2,5 milions d'euros, que forma part del paquet inicial d'inversions de 230 milions prevists en el futur conveni. El president del Consell defensa que Mallorca no pot quedar en desavantatge respecte d'altres territoris com les Illes Canàries, que disposen d'un conveni específic de finançament d'infraestructures viàries. Per això, insisteix que el govern central ha d'obrir una via de diàleg per desbloquejar un acord que permeti executar projectes estratègics per als municipis de l'illa, entre els quals també figura Pollença. Des del Consell recorden que aquesta... Des del Consell recorden que aquesta és la cinquena vegada que s'adrecen al Ministeri de Transport per demanar una reunió sense haver obtingut

0: compleixin les mesures preventives i correctores establertes en la resolució.
1: L'acord publicat aquesta setmana al Butlletí Oficial de les Illes Balears conclou que el projecte no haurà de sotmetre's a una avaluació d'impacte ambiental ordinari, sinó que podrà continuar la seva tramitació a través d'un procediment simplificat. Això permetrà agilitzar els terminis administratius. L'objectiu de la reforma és recuperar un equipament històric destinat a l'oci educatiu infantil i juvenil, perquè torni a acollir colònies, campaments i activitats en pernoctació a un dels indrets més emblemàtics de la península de Formentor. Durant dècades el campament va ser un punt de trobada per centenars d'infants i joves de Mallorca, però les instal·lacions han quedat obsoletes i fa anys que no poden ser utilitzades. La finca on s'ubiquen els campaments és propietat de la Fundació Roger Villalonga, que des del 1974 ha cedit aquest espai perquè es desenvolupessin activitats educatives i de lleure adreçades a infants i joves. Al llarg de més de 50 anys, Cala Murta s'ha convertit en un indret de referència per a diverses generacions de mallorquins que ja han participat en colònies escolars, campaments d'estius i programes d'educació ambiental. Escoltam a Pere Antoni Borràs, president de la Fundació Roger Villalonga.
2: Des de la Fundació estem realment molt il·lusionats perquè s'ha publicat al BOI la resolució de la Direcció General d'Urbanització Urbanística i Avaluació Ambiental, pràcticament l'antiga Comissió de Medi Ambient. Aquest informe era preceptiu i era el darrer dels informes sectorials que va sol·licitar l'Ajuntament de Pollença per a poder emetre la llicència de reforma i activitats necessaris per poder tornar a posar en marxa els campaments. És una passa molt important, ja que, com sabeu, la finca de Cala Murta i, per tant, els campaments estan dins una àrea natural d'especial interès i té totes les proteccions possibles. Però bueno, el projecte presentat pels nostres tècnics, encapçalats per el nostre arquitecte, Biel Sastre, pareix ser que va endavant i ara pràcticament podem dir que l'Ajuntament ja disposa de tota la informació necessària per poder emetre la llicència. Tant jo crec, si tot va bé i no hi ha res de nou, que probablement després de l'estiu podríem començar les obres de la reforma. És una molt bona notícia, estem molt contents tant per la Fundació com jo diria que per Pollença i per tot el jovent de Mallorca, que al final serà el que estarà beneficiat d'aquest espai.
1: La necessitat d'adequar els edificis a les normatives actuals de seguretat, accessibilitat, eficiència energètica i protecció ambiental va obligar un tancament de dos campaments de la zona. El de Santa Maria de Formentor està tancat des del 2016, pendent de les obres d'adaptació, mentre que el campament de l'Alzinar no està en funcionament des del 2009. El projecte contempla la rehabilitació dels edificis existents i la modernització de les instal·lacions, mantenint la integració paisatgística de l'entorn i minimitzant l'impacte sobre aquest espai natural situat dins, com dèiem, la Serra de Tramuntana, Patrimoni Mundial de la UNESCO. La resolució ambiental fixa diverses condicions que s'hauran de respectar durant les obres, especialment pel que fa a la protecció de flora i fauna, correcta gestió de residus, prevenció de l'erosió del terreny i preservació de valors paisatgístics. La recuperació del campament de Cala Murta és una reivindicació històrica tant del municipi de Pollença com de nombroses entitats de lleure educatiu que des de fa anys reclamen la reobertura d'un espai emblemàtic.
0: I volen donar l'enhorabona a Martí Solivelles perquè ha estat homenatjat pel Consell de Mallorca per la seva trajectòria al servei del camp i de la Serra de Tramuntana. Solivelles ha estat una de les 12 persones distingides per al Consell Insular en l'acte institucional commemoratiu del 15è aniversari de la declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial de la UNESCO, celebrat en els jardins d'Eufàbia. Un reconeixement posa en valor tota una vida dedicada al sector agrari, al cooperatiu i a la defensa del producte local, contribuint de manera decisiva a la preservació de valors que han fet de la serra un paisatge cultural únic.
3: La commemoració presidida pel president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, va retre homenatge a 12 persones procedents dels municipis de la Serra, representant de diferents oficis i àmbits que, amb la seva feina i compromís, han ajudat a conservar el patrimoni natural i cultural i humà d'aquest territori declarat Patrimoni Mundial l'any 2011. En el cas de Martí Solivelles, el Consell de Mallorca ha volgut reconèixer especialment la seva tasca per haver convertit la cooperativa pagesa de Pollença en un referent del cooperativisme cooperativisme agrari i de la promoció del producte local. Durant dècades, Solivelles ha estat una figura clau a la modernització i consolidació de la cooperativa, impulsant iniciatives que han reforçat el sector primari del municipi i han contribuït a posar en valor la qualitat

0: qualitat dels productes de proximitat. La seva trajectòria ha estat estretament vinculada a la defensa de la pagesia tradicional i del paisatge agrícola que configura la Serra de Tramuntana, la promoció del producte local, el suport als agricultors i ramaders i la preservació dels usos tradicionals del territori han estat alguns dels eixos d'una dedicació que ara rep aquest reconeixement institucional. La cerimònia, celebrada sota el lema Una pinzellada a la memòria, 15 anys patrimoni mundial, va reivindicar que la serra és una obra col·lectiva construïda generació rere generació. Aquest missatge es va transmetre a través de la representació teatral La darrera pinzellada, que va simbolitzar la petjada de totes aquelles persones que han contribuït a mantenir viu aquest paisatge cultural. Els guardonats varen rebre una reproducció d'una obra del pintor mallorquí Guillermo Gil Pons. La vetllada també va incloure les actuacions del cop Pro Música, Corus de Solla i del cantat Pep Álvarez i de Negats.
1: I avui, com vos hem dit, el Port de Pollença celebrarà el tercer Orgull de Pollença.
2: Exacte, i aquests són els horaris. Recordem que primer hi ha un petit orgull per infants que comença a la plaça de Ports, del Port de Pollença a les 7, amb l'actuació de Toc i Pam. Una hora després, a partir de les 8, surt un cercavila, du dimonis cada bou i la Batollença, per arribar fins a la plaça Miquel Calllong. Allà, a partir de les 8 i mitja, comencen els actes. A les 9, hi ha el pregó càrrec de Jaume Palleres. A les 9 i mitja, actua Mística Vileila. A les 9:45, l'artista en Dani. A les 10, les vedets Lolita Caos i Rosita Forzale. A les 10 i mitja, actua la cantant Marta Ferrer. I a les 11, el DJ Pep Noguera.
1: I continua el cicle de música al carrer. Ens queden encara dues jornades de concerts en el nostre municipi.
0: Així és, divendres, dia 3 de juliol, teniu Tramuntana Gipsy, que serà davant l'Ajuntament, i diumenge 5 de juliol teniu Cuervos Hermanos, que serà davant l'Oficina de Turisme, al Port de Pollença.
1: Més propostes per l'agenda. Demà dissabte s'inaugura l'exposició d'estiu de l'Iglesia del Convent.
2: Sí, aquest dissabte i d'oles 8 de vespre s'inaugura la instal·lació A Natureza, una proposta de l'artista brasiler Albano Afonso, comissariada per Jackie Herbs, i que es podrà veure fins al 25 d'octubre allà a l'Iglesi. La mostra convida el públic a redescobrir-se a través de la relació amb la natura i la llum. L'organitza el Museu de Pollença i enguany com a novetat i col·labora Es Baluart. Nascut a São Paulo el 1964, Albano Afonso fa més de 3 dècades que investiga la llum com a matèria artística. A través de fotografies, instal·lacions, projeccions i escultures, explora la llum, el temps i el moviment.
1: I d'aquesta inauguració és demà dissabte, passam al diumenge, jornada que s'encetarà en un concert del cicle Sons de nit a Pollença.
0: Exacte, serà aquest diumenge 5 amb l'actuació de Roger Mas en format trio al Calvari de Pollença, cantautor, músic i creador d'un univers absolutament propi. Roger Mas ha construït al llarg de les darreres dècades una de les trajectòries més singulars i reconeixibles de la cançó d'autor en català. A la seva obra conviuen l'arrel popular, la poesia, la cançó mediterrània, el folk, l'espiritualitat, l'humor, la tradició i una sensibilitat contemporània que no es conforma mai amb repetir fórmules. Roger Mas arribarà a Sons de nit en format trio, acompanyat per Xavier Guitó al teclats i Arcadi Marcet al contrabaix, per oferir un repertori especialment preparat

0: i d'aquest repertori per trobar-se amb el públic mallorquí, aquesta selecció que recorrerà cançons emblemàtiques des de la seva extensa discografia, juntament amb temes d'altres autors i poetes. Recordeu-me, tiquets, els podeu adquirir a fonart.com o tiquetib.com. I m'anant ja a la informació esportiva, l'àrea d'esport recorda que la piscina de Pollença compta ara en carrils diferenciats segons el seu ús.
1: Simó recorda que, per una banda, hi ha carrils de natació lliure, per si el vostre objectiu és anar a entrenar pel vostre compte. Per altra banda, hi ha carrils de natació recreativa. S'han destinat, i doncs, les persones que vulguin anar a nedar de manera social, sense aquest objectiu esportiu específic, i bé, recordant també que podeu anar-hi amb infants a la piscina petita on se fa la natació infantil. Molt recorden que és necessari reservar plaça a través de l'aplicació de l'àrea d'esports, que si no s'assoleix l'aforament màxim, les places romandran disponibles fins a completar-ne la capacitat. Un nombre de carrils disponibles varia en funció de les classes de natació que hi hagi programades, però en qualsevol cas sempre hi haurà un mínim d'un carril disponible per la natació recreativa a cada franja horària. Aquesta és la novetat d'enguany, com dèiem, que se reserva un carril per anar a nedar lliurement.
0: I recordant que el camp de futbol municipal de Pollença serà l'escenari de torneig de futbol 7 La Patrona. Les inscripcions estan obertes. Aquest torneig es disputarà del 21 al 23 de juliol i organitza Futbol Mallorca Tornejos.
2: Els partits es jugaran entre les 7 i les 11:30 amb una durada de 30 minuts cadascun. L'organització garanteix un mínim de 3 partits per equip. L'inscripció té un cost de 240 euros per equip i les places són limitades i estan subjectes a disponibilitat. A més, no hi ha límit de jugadors per equip. Les inscripcions les podeu formalitzar contactant amb el telèfon 699 70 48 17. Pel que fa al prèmits, l'equip campió rebrà un valor total de 1.250 euros repartits en 600 euros en metàl·lic i 400 euros en equipament personalitzat de White Post i 250 en un sopar a la Parra. El subcampió tindrà un premi de 240 euros, mentre que també es reconeixeran el millor porter i el màxim golejador amb un val de producte de futbol Emotion.
0: 9 i 27, repassant les notícies que publica la premsa escrita, moltes d'elles que ja vos hem destacat.
1: Sí, per exemple, aquesta que publica avui a plana completa el Diari de Mallorca en part forana. El govern avala la reforma del campament de Cala Murta en condicions ambientals. El projecte, per a posar al dia l'emblemàtic espai d'oci juvenil de Formentor, recuperarà l'ús educatiu de l'enclau amb 171 places i sense ampliar edificacions. Una notícia que explica, per exemple, entre moltes altres coses que ja vos hem avançat abans, que el projecte s'organitzarà en dues fases. Per una banda, s'actuarà a l'edifici principal, un centre neuràlgic d'un campament, així com a les 8 cabanyes, les casetes de fusta, que hi ha ubicades a l'entorn, i a un altre edifici ubicat en el sud de l'edificació principal. I per altra banda, també s'adequarà la zona de l'acampada en capacitat de 100 usuaris, s'habilitarà una zona de bancals denominada els Horts per instal·lar tendes de campanya. El conjunt de les actuacions té un pressupost previst de gairebé 792.000 euros. En total, tindrà capacitat de 171 usuaris i funcionarà principalment a l'estiu, tot i que també podrà obrir altres períodes vacacionals. La notícia que també explica, però, quines hauran de ser les mesures que hauran de posar en marxa també a nivell mediambiental per respectar l'entorn.
2: I última hora, la part de part forana, per on destacar l'urbanisme, diu llum verda les 28 noves vivendes públiques de lloguer a Godmà pels residents. La promoció comptarà amb un cost de 6,1 milions i preveu iniciar les obres abans de que acabi enguany. Es donarà prioritat, també diu, a qui pugui acreditar almenys 10 anys de residència en el municipi. Diu, el Port de Pollença comptarà per primera vegada, després de quasi dues dècades, amb una promoció de vivenda pública impulsada per l'IVAVI. L'Ajuntament de Pollença i el Govern varen presentar ahir dijous el projecte que contempla la construcció d'aquestes 28 vivendes protegides de lloguer en una parcel·la municipal de Godmà.
1: I a planes de successos del Diari de Mallorca sorprenen a 4 lladres després de 8 robatoris a cotxes en miradors. Agents de paisà observaren com els delinqüents sortien d'un vehicle de lloguer i intentaven saquejar un turisme. Quatre lladres foren sorpresos infragant i quan anaven a saquejar un vehicle en un mirador de la Talaia Pollença, agents de la Guàrdia Civil de Paisà els perseguiren en emprendre la fugida i uns altres efectius uniformats els varen detenir poc després. Els investigadors de l'Institut Armat varen atribuir la seva participació a almenys 8 robatoris automòbils en aquest mirador i en Udo Colomé, en aquest municipi. Davant l'onada de robatoris a l'interior de vehicles des del passat mes de maig en un mirador de la Talaia i Udo Colomé de Pollença, agents de l'àrea d'investigació de la Guàrdia Civil de Pollença i Alcudi se'n varen encarregar del cas. També comptaren amb recolzament d'efectius de l'Institut Armat d'Inca. Una notícia que vau llegir completa, com dèiem, avui a Diari de Mallorca.
2: I a la plana d'oci també del diari Última Hora d'avui destaca aquest concert de Som de Nit de diumenge a les 9 del Calvari de Roger Mas. Diu Roger Mas llenega la seva cançó poètica d'autor poètic profundament lligada a la terra. La trajectòria del cantautor de Solsona destaca l'escena catalana com un pont únic entre la tradició i l'avantguarda. Des de que va irrompre a finals de l'any 90, la seva carrera ha esquiat cànons del pop comercial per refugiar-se a una cançó d'autor poètica profundament lligada a la terra.
0: I de 9:31 minuts, ara ja tot seguit anem a fer el repàs a les portades digitals d'aquest divendres 3 de juliol.
1: Anem primer a repassar, a fer una ullada al Diari de Mallorca, que ens aten avui en cultura d'un vídeo viral d'Auronplay al cinema, la inspiradora història de Manuel Cortés a 3.000 al mes. Educació nega que la plaça de l'exdirector de l'IES Josep Maria Llompart fos adit i senyala que no s'incorporarà al centre. I en portada digital del Diari de Mallorca, aquesta notícia que us ampliàvem, el govern avala la reforma del campament de Cala Murta en condicions ambientals. Tribunals, la família condemnada per tirar un bebè a un contenidor demana la seva absolució per errors i contradiccions en el veredicte. Avui una entrevista a l'actor Joel Joan, que du Vània a Mallorca, diu quan arribi el col·lapse serà massa tard. L'adaptació contemporània de la famosa obra de Chekhov arriba aquest divendres al Teatre Principal de Palma i el dissabte al Principal d'Inca amb un audaç muntatge. De zero a la Lliga, uns alemanys volen fundar a Mallorca el seu propi club de futbol amb un exfutbolista com a entrenador. Jutjat per un delicte electoral a Palma, diu, vaig anar a les 8:30 al col·legi. Quan la mesa estava formada, ens vàrem dir que ens en podíem anar. La Fiscalia sol·licita una multa de més de 5.000 euros a un ciutadà per no comparèixer per formar la mesa electoral les passades eleccions europees del 2024. Tres testimonis que també foren citats per les votacions asseguraren que no se'n recordaven de l'acusat. Diu, la seva cara en sona, però no sé d'on va reconèixer un d'ells. Alerten de l'impacte sobre els aqüífers de la futura macrogranja avícola de Manacor. Unes 60 persones participen a Son Serra, un acte informatiu sobre el projecte industrial. I la FEPT alerta del mal estat dels accessos a Son Reus davant l'imminent augment de trànsit de camions per al trasllat de residus d'Eivissa. A Part Forana, el Lleida subvencionarà fins a 6 sessions d'atenció psicològica als seus empleats municipals. La immigració llatinoamericana lidera la regularització a les Balears, concentra 7 de cada 10 expedients. I un titular per acabar, també de portada Diari de Mallorca, en esports, futbol, l'arribada de Luis García, una nova oportunitat per varis jugadors de Mallorca.
2: Passam ara al digital de l'Art Balears, que destaca que hi diu Eivissa pendent que el Consell de Mallorca desbloquegi el conveni per al transport de residus. L'institució mallorquina encara en revisa la informació i els aspectes tècnics mentre el Consell d'Eivissa ho té tot enllestit. El Consell d'Eivissa ratifica i ara diu que no enviarà residus a Mallorca a granel. I el govern es planteja tancar la serra de Tramuntana en comptes de l'eclipsi. Diu, ho veiem com una emergència. Sencelles ret homenatge a Maria Antònia Oliver amb un acte institucional a Vinyali. 34.000 immigrants han demanat la regularització extraordinària a les Balears. I un interessant article signat per Josep Genovart diu, ens planteja aquesta qüestió: quan una casa té el preu d'un barri sencer, venen dos xalets per 57 milions d'euros a Mallorca. Can Amunt manté les festes autogestionades després de que la polèmica entre Cort i l'Orgull Llongat. I veïns de Sant Antoni critiquen l'Eivissa Global Festival, contaminen i privatitzen una platja, asseguren. L'AEMET avisa, perill important d'altes temperatures a partir d'aquest diumenge. La Palma Associativa acusa Cort d'ofegar les festes populars per impulsar un model consumista. I 2 anys de presó i 12.000 euros de multa per violar una nina d'11 anys a Palma. Costitx reclama que li tornin la Mare de Déu robada. No renunciem a vos, que la retornin ja. I la xarxa d'escoletes de 0 a 3 anys reprendrà les mobilitzacions al setembre si no s'obre la negociació del conveni autonòmic. I revolta del claustres per la retallada del docents i grups. Indiquen, li diuen a Vera, Vera, el curs que ve no serà normal. I ja per internacional, Rússia llança un dels atacs més devastadors contra Ucraïna, amb almenys 21 morts a Kiev. La vergonya és nostra. El Regne Unit demana perdó pel milers d'adopcions forçades de fills de mares solteres. I 8 dies sota la runa rescaten amb vida l'Hernán, sepultat pel terratrèmols de Venezuela.
0: I acabem fent un repàs a l'edició digital del diari Última Hora d'Educació. L'ensenyament públic lidera el rànquing d'excel·lència de la selectivitat a les Balears. Els instituts concentren gairebé 6 de cada 10 millors expedients d'accés a la universitat des del 2022 i les millors notes en les darreres 2 dècades. Teresa Comillas, millor nota de selectivitat a les Balears, reivindica l'ensenyament públic, gratuït i en català. La família del jove que va aparèixer mort a Sa Pobla creu que no va ser un accident. Estam desesperat per l'amor de Déu que algú faci alguna cosa. És el crit d'auxili dels veïns de Saridaki. Residents d'aquesta zona denuncien que duen mig any sense transport públic, reclamen que mai s'ha posat en marxa una llançadera que s'havia anunciat i alerten de les dificultats que pateixen persones majors i famílies per poder accedir als seus habitatges. Baixen les reserves hoteleres el mes de juliol, però se recuperen l'agost i el setembre. Balanç, la regularització desborda les previsions i comptabilitza 6.030 sol·licituds de menors acompanyats a les Balears. Avui no surts de casa, avui no surts viva d'aquí. La Fiscalia demana 2 anys de presó a un home que va clavar guinevet a la seva dona en el secà de la Real. Traumàtic desallotjament d'una dona de 67 anys a Calvià és un robatori a mà armada, diu. Testimoni en primera persona, apagueu un incendi amb moto d'aigua. Vaig veure explotar la part darrere de l'embarcació i vaig començar a llançar aigua a la turbina. Queixes denuncien l'impunitat de l'Airbnb il·legal en un pis en el carrer 11 de Palma, de 14 amb 20 hostes. L'astronauta Humberto Guidoni l'entrevista al diari Última Hora i diuen d'evitar que la carrera pel mercat espacial sigui un Far West. Cau a la cant un dels 2 joves que va apunyalar un home en un autobús de l'MT a la platja de Palma. Els enginyers tècnics industrials fan una reivindicació, reclamen claretat als títols. Detingut un jove per agressió sexual a una ballarina en un club de striptease de Magaluf. Succés a Alacant. Assassinades mare i filla, presumptament a mans del pare. Una altra filla, que va resultar ferida, va avisar a l'1-2. Referent a la crema del camió d'escombraries de Malla al carrer Jaume III de Palma, testimonis diuen pensaven que havia explotat una bomba. El luxe i el turisme de vacances impulsen les Balears al lideratge en inversió hotelera. I anem als esports. Jesús Owona, una de les accions del Mallorca per substituir a Leo Román. Jaume Munà, de tennis, passa tercera ronda per segon any consecutiu. I del Mundial, Oyarzabal guia Espanya cap als vuitens amb un doblet i una exhibició davant Àustria. La selecció espanyola s'imposa amb autoritat i espera rival per la propera ronda. Luis de la Fuente diu, enrosat quasi la perfecció. I el públic a Son Moix, a Mallorca, es volca la Roja. I Portugal elimina Croàcia i se cita amb Espanya, que serà a Dallas. La selecció remunta amb un tant inicial de Perisic, amb un penalti de Ronaldo i una cabeçada de Gonzalo Ramos. I de són les 9:41 minuts, ara ja tot seguit anem a repassar el temps.
3: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
0: I de, quan repassava en Jaume, l'ara Balears, l'AEMET avisa perill important d'altes temperatures a partir de diumenge. Possiblement arribarà una onada de calor a l'inici de la setmana que ve amb un augment de la inestabilitat amb probables tempestes en àrees de muntanya. L'Agència Estatal de Meteorologia ahir dijous va emetre una nota especial advertint que propers dies, especialment a partir de diumenge, una massa molt seca i càlida deixarà temperatures molt altes amb un nivell de perill important i, com dèiem, una possible onada de calor fins a dimarts. Això serà tant a la Península Ibèrica com a les Illes Balears. Els pròxims dies s'espera una dorsal damunt del nostre territori i una dana que situarà a l'oest de la península, situada a l'oest de la Península Ibèrica. La conseqüència de tot això serà un episodi de temperatures molt altes, persistents a partir de diumenge i durant bona part de la setmana que ve, especialment això més a l'interior peninsular. Nits molt càlides que s'esperen, aquesta previsió de l'AEMET s'estén a tota Espanya. S'espera assolir temperatures entre 36-38 graus de manera generalitzada a bona part de la península i, atenció, a l'interior de les Balears podem fregar els 40 graus centígrads. Bé, anem a veure com tenim les previsions. Per aquesta jornada, ja de cara també el cap de setmana, la tramuntana. Avui està bufant vent, encara hi bufarà aquesta tramuntana amb força entre Menorca i nord-est de Mallorca. Avui divendres, quan d'any continua la tramuntana, que això farà que evitar que s'enfili tant un termòmetre amb una calor que podrà ser un poquet més moderada aquí, precisament, al nord de Mallorca. Molt de sol arreu, algun nivell baix i màximes entre 28 i 34 graus aproximadament a les illes. Aquí a Pollença, l'Agència Estatal de Meteorologia ens destaca per aquesta jornada de divendres 33 graus de màxima, jornades molt assoleades, tant avui com tot el cap de setmana. Demà dissabte augmenta 34 graus aquesta màxima i diumenge 35 graus. Les mínimes entre 21 i 22 graus, vent de tramuntana que bufa amb més força durant el dematí, al voltant de 30 km per hora, que anirà minvant cap al migdia. I aquest avanç que ens fa l'Agència Estatal de Meteorologia a partir de diumenge aquí a Pollença, l'AEMET per ara anuncia unes màximes entre dilluns, dimarts i dimecres de 37 graus centígrads. Ara mateix, la temperatura que tenim a l'estació del Calvari és de 27,1 grau. La mínima s'ha donat a les 2 de la matinada amb 24 graus. El vent entra del nord de tramuntana. Ho fa ara amb una intensitat important, 16 km per hora, una humitat que està al 43%. I la pressió atmosfèrica, 1.022,6 hectopascals, ha pujat. I anem a veure en un moll, el termòmetre a l'estació del Port de Pollença és un poc més baix que aquí, com sempre, en aquesta hora. Marca 27,7 graus i, de fet, la temperatura mínima, com sempre, també és més alta, 25,1 graus al voltant de la 1:30 de la matinada. Més força bufa el vent en un moll, també ho fa d'un nord de tramuntana, ara mateix a 33,6 km per hora. L'humitat està a 1.021,5, l'humitat està a un 59%, ha davallat, i la pressió atmosfèrica 1.021,5 hectopascals. I la situació marítima de Formentor a Cap de Pere. La previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia per avui divendres, un vent que bufarà entre força 3 a 5, com dèiem, un vent més predominantment del nord. Aquesta matinada ha pogut arribar a força de 4 a 6 i anirà amainant així com avanci de la jornada. L'estat de la mà marejol amb intervals de forta maró quan aquest vent bufi amb més força. Mar de fons, al voltant d'un metre, augmentant fins a 2 metres a la zona de Formentor. Per demà dissabte es preveu que el vent del nord vagi perdent intensitat i la mar s'anirà calmant progressivament, tot i que encara pot quedar un poquet de mar de fons, especialment a la banda de Formentor. I diumenge ja hi haurà unes condicions marítimes més favorables, un vent més fluix i una mar més tranquil·la. I de són les 9:47 minuts, ara ja tot seguim on anem a les curiositats. I de volen conèixer les curiositats d'un 3 de juliol, com sempre, començant Jaume amb un Sant Toral. Qui fa festa?
2: Avui ets Sant Tomàs. Si coneixo qualque Tomàs, ets Sant Tomàs Apòstol.
0: Ja,
2: hi ha
0: molts anys, a tots els Tomàssos.
2: Tots els Tomàssos. I les Tomàsses, perquè hi ha Tomàsses, eh?
0: També. Sa Tomasseta.
2: Tomasseta. Molt bé. I dies internacionals, un dia internacional per tenir consciència. Dia internacional lliure de bosses de plàstic. És a dir, que ja, perquè anem als supermercats, anem a comprar, anem a fer la compra i sempre m'han de dur la saneta.
0: La saneta tota la vida. Tan guapa.
2: I després arribam a tenir 40.000 bosses per que nostre i no serveixen per res. Un altre dia internacional, dia internacional del síndrome de Rubinstein-Taibbi. Ah, que sabeu què és?
0: No.
2: No sabeu? Jo esperava que me digués què és el síndrome de...
0: Ah, sí, és veritat.
2: Que ja és un clàssic.
0: Jaume, què és el síndrome? És que com que no sé la paraula que has dit, què és el síndrome que és?
2: Síndrome de Rubinstein-Taibbi. És una de les patologies poc freqüents que afecta a un de cada 150.000 naixements. Són aquestes malalties estranyes, rares, que sempre han sentit anomenar. És per això que el 3 de juliol se celebra el Dia Internacional del Síndrome Rubinstein-Taibbi per sensibilitzar i conscienciar la població. Aquesta malaltia va ser identificada per un pediatre i un radiòleg donant origen a la denominació d'aquesta efemèride. No diu exactament què és aquest síndrome ni en què consisteix, però que sapigueu que avui és el Dia Internacional. Aquí veig més coses. És una malaltia rara que originada generalment per una mutació genètica d'un gen raríssim, que no vull ni repetir perquè vos quedareu en la boca oberta, de la proteïna de la unió del cep i el gen. Són gen, és a dir, és una mala combinació de genètica entre un gen i una proteïna. I després, dit tot això, m'on anem directament a les efemèrides, si vos sembla. Efemèrides curioses d'un 3 de juliol. I de mirau, dia 3 de juliol de l'any 2021 va succeir la major onada, parlant d'onades, ara que ho des tu n'estens, Joana, parlant d'onades de calor, i d'ahir va succeir la onada de calor més gran al Canadà, des de que es tenen registres aconseguint algun punt de 49 graus centígrads a Canadà. Uf, això és una barbaritat.
0: Com... malada.
2: Sí. També més efemèrides. Mira, l'any 2000, un 3 de juliol de l'any 2005, fa 21 anys, sí, sí, exacte, el govern espanyol aprova la llei que permet el matrimoni entre persones del mateix sexe. I més curiositats, l'any 98, no, l'any 2008, perdoneu, ocorre la tragèdia de la colònia de Malga a El Salvador, amb un autobús va quedar atrapat al riu Aceu Uate a causa de les fortes pluges, causant 32 morts. Va ser bastant sonada aquesta tragèdia. I després, Morenan, ja si t'apareixes, efemèride musical, que hem triat avui en Roger Mas, gràcies a aquests sons de nit, que serà poètic, el lloc és emblemàtic, perquè el Calvari no pot haver millor lloc per escoltar la veu d'en Roger Mas, i serà aquest diumenge en el mar de son de nit.
0: I has triat ni una sola paraula.
2: Ni una sola paraula.

0: I d'ara ja vos demanava, si en Roger Mas fa versions... No. És que no control, Roger Mas.
1: Segur, és una versió.
2: És una versió.
1: El que no duim bé és de qui és l'original, aquest d'aquesta cançó que sonava. L'original sí. És de No vidi molt lloc.
2: Crec que sí, crec que està tret d'una... No m'ho vull equivocar, ara.
1: Ara ho dic de memòria.
2: Ara ho dic de memòria i sa memòria jo ja...
0: I si qualcú ho sap i no ho viu bé, mos podeu telefonar.
2: Totalment, telefoneu-mos, per favor, si no és de No vidi molt lloc. I...
0: Mira, jo el que veig, fent molt ràpidament un Google...
2: Sí.
0: Diu, se trata d'un famós tema post-rock interpretat per Paulina Rubio, que tothom deu recordar ni una sola paraula, composta per l'espanyol Xavi San Martín de l'Oreja de Van Gogh i produïda per Cachorro López. Però, a lo millor, si m'han anat més enrere, l'origen de la cançó és, com tu dius...
2: No crec que ho sigui lo de No vidi molt lloc. Així és que,
1: mos han ficat un clot,
2: mos
1: no,
2: han ficat dins un jardí que no mos havíem de ficar. Mos han ficat dins un art que no... No, jo crec que No vidi molt lloc m'ha sortit per una altra banda.
0: Ara me surt que diu el cantautor valencià O vidi molt lloc no té cap cançó pròpia titulada ni una sola paraula.
2: Per tant...
0: Aquesta però... és de na Paulina Rubio, composada per en Xavi San Martín de l'Oreja de Van Gogh, interpretada per Roger Mas.
2: Mira, però mira per on, idò, mira.
1: Però ja... sí que Roger Mas, estic segura que perquè ha interpretat obra de molt de clàssics i cantautor, ha fet, sí que en fa de moltes de versions.
2: Sí.
1: Podria haver versionat O vidi molt lloc.
2: Podia, però no és aquest cas.
0: Maria, l'has de demanar l'entrevista, menys si cantarà ni una sola paraula no que el bari, que ara l'han liada. Bé, me n'anam a l'agenda, perquè ara seguia investigant...
1: No, bé de temps i ara ja no hi anant tan bé.
0: Ja no anant tan bé. Vinga, de començar amb aquesta agenda. Me n'anam directament a les propostes de la setmana, si tenim temps, després anirem a les informacions d'interès general. Recordem que avui et celebro el tercer orgull de Pollença, la Mà de Mó, primer en petit orgull per infants a les 7 a la plaça d'Uports, en l'actuació de Toqui Pam, i a les 8 sortirà un cercavila amb Budimonis Cadabou i Batollença. El tercer orgull començarà a les 8:30 a la plaça Miquel Callón, que es presentarà l'acte, a les 9 hi haurà la lectura d'un pregó a càrrec de Jaume Paeres, a les 9:30 Mística Vileila, a les 9:45 l'artista en Dani, després actuaran Lolita Caos i Rosita Forzale, na Marta Ferrer al voltant de les 10:30 i a partir de les 11 dijo que hi pen Noguera.
1: I demà s'inaugura, recordàvem, l'instal·lació d'estiu de l'Iglésia del Convent de Sant Domingo a Natureza, la natura, d'Albano Afonso. Serà demà a partir de les 8 de l'hora baixa i l'exposició després es podrà veure fins dia 25 d'octubre.
2: I anem a diumenge, que diumenge tenim dos actes. Mirau, tenim a les 12 a Can Llobera la presentació del llibre Lirios, Nibios i Almas Azabache de Maria Magdalena Martorell, que recordant que va ser aquí als estudis de Ràdio Pollença. Presenta l'acte la seva predina, Magdalena Mayans. També diumenge, dia 5, hi ha el concert de Son de Nits, a l'actuació de Roger Mas en format trio Calvari. Podeu teniu disponibles el tiquet a tiquettip.com o fonart.com.
0: I recordem que en el Museu de Pollença trobareu l'exposició La recerca de Pòcoris, 4.000 anys d'arqueologia a Pollença, una mostra amb 39 peces arqueològiques trobades aquí que ajuden a recórrer el passat de l'antiga Pòcoris.
1: I l'associació...
2: A l'Associació de Veïns del Parc de Pollença, l'exposició fotogràfica El moll 20x20, 22 fotografies, de, no, 22 fotogra- 20 fotografies de 20 fotògrafs que es mostren a la seva visió del moll. Ho organitza el Museu de Pollença.
0: També vos hem de dir que Pollença Roig ja la setmana que ve, dia 7, dimarts 7, aturà fora de Sembrat i Sau. Si teniu entrada, no heu d'adquirir una, hi ha una promoció de 2x1. I dimecres dia 8, aturà amb Pel de Gall i els Amics de les Arts.
1: I penseu també que hi ha a la venda les entrades del Festival de Pollença, o bé a l'oficina, que és un claustre del convent, o bé a la pàgina web. Penseu que hi ha descomptes i abonaments, que això és ja aquest mes d'agost.
2: I també les inscripcions obertes per la cursa marinera, que serà dia 11 de juliol, a les 9 al Parc de Pollença. Les inscripcions a elitechip.net. Recordem, distància 7 quilòmetres, preu 5 euros més 2 euros si llogueu el xip. El premi, hi haurà premis, sortes i regals per tots els participants.
0: Saps, Jaume, que regalen llagosta?
2: Ah, sí?
0: Mira, ja, ja te pots entrenar.
2: Ja m'entrenaré, doncs.
0: Què més? A Música al carrer, avui divendres, Tramuntana Gitsi, a Vall de l'Ajuntament, i diumenge, Cuervos Hermanos, davant l'oficina de turisme d'Humoll.
1: I recordem que tot això ho podeu consultar a radiopollença.net, que ja està penjada a la nostra agenda.
0: I ara ja, tot seguit, m'anem amb un butlletí de les 10.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
4: Bon dia. Nova operació policial al poblat de Sombanya. En aquests moments s'hi ha desplegat un dispositiu policial amb agents de la Policia Nacional i de la local per enderrocar les construccions il·legals aixecades després del darrer macrooperatiu. De moment hi havia una persona detinguda, un home acusat d'un delicte de tràfic de drogues.
5: Segons informa l'Ajuntament, aquest és el principal punt de l'operatiu a investigar la possible comissió d'infraccions en matèria urbanística, ja que després de les darreres demolicions s'hi han tornat a muntar noves casetes que es farien servir com a punts de venda de droga. Està previst, de fet, que avui mateix es tornin a tomar. Fins a la zona s'hi ha desplaçat, a més d'un nombrós operatiu d'agents del cos SOS local i nacional, maquinària pesant que serà l'encarregada de tomar les construccions. Recordem que el passat 18 de juny es va desplegar un operatiu similar que va acabar amb 7 detinguts i diverses casetes enderrocades.
4: I més qüestions. Detingut a Alacant, un dels homes acusats d'apunyalar-ne un altre a un autobús de Palma fa un mes. Està acusat de tentativa d'assassinat.
5: Els fets van passar el passat 5 de juny. Dins el vehicle viatjava un home que escoltava música sense auriculars. Dos passatgers li ho varen recriminar i es va iniciar una discussió que va fer que el conductor els fes baixar. Una vegada al carrer, els dos homes varen barallar-se amb l'altre i el varen apunyalar i tot d'una varen tornar a pujar al vehicle. La víctima va patir lesions a les cames i a la panxa que varen fer que ingressés a l'hospital. La policia va identificar-ne els agressors i ara n'ha detingut un d'ells a Alacant. Ara la investigació continua oberta per localitzar el segon acusat.
4: I s'eleven a 29 els morts espanyols els dos terratrèmols que varen arrasar al nord de Veneçuela el dia de Sant Joan. El Ministeri d'Exteriors n'ha actualitzat aquest balanç i n'ha inclòs dues noves víctimes mentre continua allà el rescat de persones.
5: Això el dia en què el país llatinoamericà encara la segona jornada de dol oficial al país, fregant els 2.600 morts. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, nega que s'hagi actuat tard i acusa el que ha denominat com a laboratoris mediàtics d'intentar sembrar el caos del país.
6: La primera decisió ese dia fue se militariza el Estado La Guaira, porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos y matrices mediáticas creadas para perturbar y generar caos imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate. Es miserable. Es miserable. Desalmado.
4: I precisament a Mallorca ja ha començat oficialment una recollida solidària per víctimes de Veneçuela que s'allargarà fins a les 8 del vespre.
5: Una desena de voluntaris ja ha muntat l'envelat i han rebut els primers donatius de medicaments.
7: La ayuda solidaria siempre va bien. Todo lo que se puede hacer por un ser humano a mí me parece magnífico. Así que, bueno, yo no puedo hacer mucho porque mi situación económica no me lo permite, pero bueno, todo, un poquito de todos creo que bueno, que es una forma como otra cualquiera de ayudar y para eso estamos las personas, los humanos, para ayudar a los demás.
4: Els donatius, en tot cas, se poden donar en aquest envelat que s'ha ubicat als afores de la parròquia de Son Sardina a Palma. I un apunt més perquè bombers d'Eivissa, també agents de la Guàrdia Civil i de la policia local de Sant Josep, miren de detectar on s'acumula el gas que encara surt del sol a la casa de Cala Molí, on dimecres passat un home de 46 anys va resultar ferit de gran gravetat per una explosió. Un home que va ser traslladat a la Vall d'Hebron, on ara està ingressat. Amb aquest apunt arribem a les 10 i 4 minuts. Tornem i actualitzem a partir de les 11.
3: Més informació a ib3notícies.com.
8: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

escrit l'equipatge. Un nou paisatge, un circ que dibuixa. Xarango caminant per la corda fluixa.

0: Sofia, que escoltes?
1: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí.
0: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
1: Les veus que connecten amb el teu poble.
0: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
2: El 19, que va ser quan se va entrar.
0: Ràdio Pollença.
3: Come here, baby.

0: I de 10 i 14 es divendres, cada 15 dies o divendres, tenim toponímia pollencina. Avui, un darrer programa de temporada toponímia pollencina, però coixa ara continuarà. Darrer de la temporada, perquè la setmana que ve estrenàvem temporada estiu, però m'agradaria, abans de saludar a Miquel Àngel Marc, enviar una fortíssima abraçada en Joan Torres. Miquel Àngel, bon dia.
1: Bon dia.
0: L'enyoram en Joan, eh?
1: L'enyoram. Però hi ha una bona notícia. El darrer programa, crec que vàrem fer, en Joan estava encara ingressat a l'hospital i des de dilluns ençà en Joan ja és a casa seva, per tant és un bon símptoma de que la cosa va bé. I, però bé, efectivament l'enyoram, l'endemasté i ja frisant de que torni a la ràdio, a Ràdio Pollença.
0: Frisant de tenir-lo per aquí, però també li deim que fa molta calor, ve una onada de calor i volen que se recuperi bé i que descansi i estigui en casa tranquil·lament, que supos que té aire condicionat i que mos escolti.
1: Sí, exactament,
0: I amem sí que és d'estiu, feis aquest programa d'estiu, que l'any passat va tenir tant d'èxit la toponímia costanera, però ja mos varen recórrer tota la costa de Pollença.
1: Exactament.
0: Enguany haureu de fer una altra cosa.
1: Hem de fer una cosa més d'interior.
0: Mos dureu per altres rutes.
1: Vinga.
0: I deu deixar aquí que us oients estiguin a l'espera de què faran en Joan i en Miquel Àngel aquest estiu. I avui tancam la toponímia pollencina de la temporada. Recordaré, si t'apareix, Miquel Àngel, com el que vares explicar en el darrer programa.
1: Sí.
0: Vares parlar de roques i pedres afectades per l'erosió. La primera part la vares dedicar a parlar d'urraiars i desbaldrets. I la segona part de colls orogràfics.
1: Sí, coll de muntanya, diguem-ne.

0: Ducalls, de la Vall d'en Marc, de Ternelles, d'Ariant i de la Vall de Canaxartella. I amb això completarem noms de Ducall de muntanya. Sí. Ja sabeu que un coll, ho vaig explicar l'altre dia, un coll és un, dins lo que és una serra, és un lloc més baix on normalment hi passa un camí, una carretera, un caminoi, etc. O entre dues muntanyes, la part més baixa, això és un coll. No parlant de coll de torn ni res, sinó de colls de muntanya, colls orogràfics. Aquí la gent de més famós és el coll de Son Vila, el coll de Silla, que són coll de la Creveta. Que són
1: el coll lloc... de Son Vila, Miquel Àngel, és el que passava quan anàvem a la Pobla, podríem
0: sí,
1: dir.
0: Sí.
1: Aquella baixada, aquella recta.
0: Exactament, està entre el Puy de Son Vila i el Puy de l'Àguila, a la possessió de Son Vila. I llavors també passam per un altre coll, el coll de Can Llompart. És a dir, els colls, normalment, quan és un lloc baix entre muntanyes, dins una serra, és un lloc que habitualment hi passen camins, carreteres, i ja moltes excursions sempre passen per colls, i avui ho veurem també. Coll de Silla, que és un lloc de comunicació entre Sant Vicenç i un moll, que ja vam parlar a la setmana fa 15 dies. I d'avui parlarem de colls, de noms de coll, d'aquestes altres zones de Pollença, si t'assembla.
1: Beníssim.
0: Començarem per la Vall d'en Marc, i farem un poquet seguit, començant per la part dreta, llavors donant la volta, i el primer seria el coll de Can Sales, que és un lloc més baix entre Ternelles i Can Sales, està a uns 295 metres d'altura, i aquí comença el canal de Can Sales que peia a l'estret de Ternelles. Idò, aquest és el primer coll. Llavors venen dos colls de dins Llinars, seguint un poc a la Vall d'en Marc. Hi ha el coll d'Uporressà, que està, finalment, fa partió en Ternelles, està entre el coll d'Utors i us enfronts. Us enfronts és un penyal que hi ha, que se veu des de Ternelles, i el coll d'Utors, que també és un coll de muntanya entre Ternelles i Llinars, on a prop també hi ha una sèrie de coll de tors. De totes maneres, de vegades, o colls que envien de nom depèn de on els diguin. Per exemple, o coll de tors de Llinars, a Ternella li diuen o coll de Llinars, i en canvi a Llinars li diuen o coll de tors. Seguim amb els colls de la Vall d'en Marc i apallarem a Pradocella Gran. A Pradocella Gran hi ha o coll d'Uvent, a un collet d'Uvent, ja està, és un prop d'un puig de... Bueno, ja que sé, és a dir... Hòstia.
1: Quin has dit?
0: Hòstia. Ai, Déu meu. Molt bé, molt bé. Idò.
1: És que jo no hi veig amb aquesta lletra petita.
0: Molt bé.
1: Jo o m'he de posar les ulleres o no hi veig.
0: Sí, sí. Bueno, això era o coll d'Uvent o el collet d'Uvent. I dins el Pradocella petit hi ha el coll de l'Era, que està entre Martorell i la Pradocella petit, o un lloc de les Tres Aigos entre la Pradocella petit i Mortitx. És a dir, que amb això hi ha diferència. I llavors també hi ha el coll d'Uvent que fa partió entre Mortitxet, és a dir, que prop de realment tots ho deixons. Això és aquí. I per últim, seguint un poquet amb això, hi ha a Son Marc el coll d'un Moixerrins, és un coll orogràfic, per on hi passa el reà de en fi, que hi ha entre Son Marc, entre concretament entre Mortitxet i Son Marc, ja dins el terme municipal d'Escorja. I aquí, en aquesta deixona, hi ha restes d'un poblat prehistòric fortificat. Això ho tenim aquí a Son Marc. A on érem? Llavors teníem... on era? Després d'això teníem a Fartàrits, ho tenim, a Fartàrits d'Urracó, que serien, per una banda, o coll de Mina. O coll de Mina és...
1: Aquest és molt conegut.
0: Sí, el Call de Mina és molt conegut.

0: És el coll orogràfic que separa Mina Gran de Fartari de Racó, i, bueno, i crec que per aquest coll hi passo que a mi que anava cap a Mina i actualment s'hi accedeix a Fartari de Racó. I llavors també hi ha el coll de Fartari de Racó, que és un coll que ja està molt amunt, pràcticament a 800 metres d'altura, entre el Puy de Cà i el Puy Tomí, però més amunt de la Casa de la Neu de Fartari de Racó, i, bueno, i és un coll de molta altura i anomenat així, és a dir, coll de Fartari de Racó. Què més? Això és així.
1: Aquesta és la Vall d'en Mar, ja els has
0: la
1: dit tots.
0: Mar, és a dir, a la Vall d'en Mar tenim això, el coll de Fartari, d'Urracó, el coll de Mina, dins, llavors, en aquesta zona, en el Pujol, hi ha el coll d'Infern, està entre el Pujol, Can Guiembet i Fartari d'Urracó. Dóna lloc a un torrent bastant encaixat, i que, bueno, i que se'l coneix. Curiosament, se diu coll d'Infern, però a Fartari de Racó li diuen el clot d'Infern, és a dir, que li diuen aquest altre nom. I llavors ja tenim, bueno, llavors mon anam cap a la serra de la Coma, allà tenim la Coma d'en Xeixa, hi ha la Coma d'en Xeixa, hi ha una sèrie de finxes, i allà dos, a la serra de la Coma, hi ha dos, en fi, dos topònims, un és el coll gran, que està a la Serra de la Coma, és un coll orogràfic, diguem-ne, a la dreta d'un més alt, està ja a 353 metres d'altura. Pensa que la Serra de la Coma està a 411 metres d'altura, no? 410 metres d'altura, i el coll petit està a 370 metres d'altura, prop de la que coneixen com a més alta. I llavors, per últim, a la Vall de Mart, tenim el coll d'en Patró. El coll d'en Patró és un coll ja molt baix, a 134 metres d'altura, que uneix la Vall de Colònia a la Vall de Mart, concretament Can Alordes en Can Guilló. I passa el camí que un temps anava lluny, és a dir, a través del coll d'en Patró. Bueno, de fet, allà agafaven des de Pollença cap al carrer del Rosavell i pujaven cap a la Coma, i bueno, i ja a més és un nom, el coll d'en Patró, que ja apareix en el segle XV com un nom molt conegut. Per tant, a la Vall d'en Mar tenim aquest nom, és a dir, que tenim aquest nom, és a dir, que no sé si he anomenat, no, crec que no l'he anomenat encara, a Sant Marc hi ha el coll de Moixerrins.
1: Sí, coll de Moixerrins, per mi sí que
0: és un coll orogràfic que hi ha en un reà de Sant Marc, que fa partió aquest reà, aquest coll, entre Mortitxet i Sant Marc. I, a més, dins, en aquest, per de vora, el coll de Moixerrins hi ha restes d'un poble prehistòric fortificat.
1: L'altre dia ja vas parlar d'aquest reà.
0: Sí. Per tant, tenim el coll de Moixerrins, el coll de Porrassà, el coll de Tors, el coll d'Ullarrits, el coll d'Uvent, el coll de l'Era, el coll de les Egos, el coll d'Uvent, el coll de la Cucuia, el coll de Mina, el coll de Fartàrits, el coll d'Infern, el coll gran, el coll petit, el coll de Jan Sales i el coll d'en Patró. Aquests són a la Vall d'en Marge. Però, a on n'hi ha molt de noms, és nom de colls, és a Ternelles. Ternelles és una finca molt gran, de més de 1.000 hectàrees, i allà hi ha molt de noms. Alguns ja l'he anomenat, avui, per exemple, que és el coll de Can Sales, que fa partió entre Can Sales i Ternelles, o la setmana passada que vaig anomenar el coll de Cuixai, que fa partió entre la Serra de la Font, entre, bueno, fa entre Can Vela i Ternelles. Aquests són noms d'allà. Però bé, podem parlar de tot, perquè el coll de Cuixat és un coll que, a continuació de tornar en fondo de Can Vela, que quan arriba a Ternelles és el coll de Cuixat. Que, a més, és un nom que ja surt, per exemple, a l'obra de l'Arcí Lluís Salvador. Llavors, ja, quan votam aquí, arribam a Nuquians, des del coll de Cuixat arribam a Nuquians. I a Nuquians, aquest cementer de dins, hi ha el coll d'Ullans, que és allà on comença de ballar cap allà a la Gestella. Això són el coll d'Ullans. Llavors també en aquesta zona, en aquesta zona de per aquí, hi ha el call de la Salavea, que és un call, és un pas d'un caminoi per anar cap a la Salavea, però ja mira cap a la costa nord, cap a la costa nord, eh? El call de la Font de l'Argent, que també és una fonteta que mira cap a la costa nord, o també hi ha, i seguint cap a d'aquesta carena cap a la mà, arribam en el coll de la mà, que està ja fins ja davall del castell, entre el castell del rei i la punta Topina, allà hi ha el coll de la mà, eh? Està entre el castell i la serreta d'Urrea, eh? Llavors també hi ha, on era? El coll de les Eritges, que està en el... perquè llavors aquí n'hi ha un de coll que entra en l'Alemanyà, que és el coll de Colons, que és el coll que puja des de Ternelles cap a en aquest coll, i en aquest coll pots anar a la dreta cap a què se diu allà, cap a la Salavea, i a l'esquerra cap a Nupuigar de Ternelles, eh? I allà per allà, això és el coll de Colons, que és un coll molt conegut, i de vora el coll de Colons, a més un coll que ja està a 327 metres d'altura, és molt conegut, i aquí de vora hi ha també el coll d'en Botilla, de vora el coll de Colons, que és per allà la Roteta i operat d'en Tamoré. Si seguien cap a l'esquerra, anant cap a Nupuigar de Ternelles, i de vora el Puigar de Ternelles hi ha un parell de colls, eh? Un és, si, quan jo tenc apuntat per allí, el coll de l'Esmolà, i el coll de les Eritges. Tots dos estan de vora el punt més alt del Puigrat de Ternelles, el coll de l'Esmolà mira cap ariant. Hi ha molt de dubtes què vol dir lo de l'Esmolà. N'hi ha que me digueren que hi havia pedres moladores, per tant, era el coll de l'Esmolà, i el coll de les Eritges, bàsicament hi ha aquest tipus de plantes, i està a prop del coll de l'Esmolà. A l'altra banda, ja, ja ho hem comentat, hi ha el, que fa partió el Llinàs, hi ha el coll de Llinàs, que a Llinàs l'anomenen el coll de Tors. Un pont més amunt, fent partió en Son Grua, a 482 metres d'altura, hi ha el coll de Tia Pau, que un molt de mapes posen Tira Pau, però no, és Tia Pau. Jo me'n recordo quan feia la toponímia, em deia, no, és Tia Pau, Està per davant el paraigo de Ternelles,
1: Això la partió, dius, entre...
0: En Son Grua.
1: Ternelles i Son Grua.
0: Sí. Llavors, ja ho he dit, el coll de Porrassà, que és un, poc, un coll que fa partió en el Llinàs, o coll de Tors, també, el mateix, han de ja anomenat. I llavors també a la banda de diguem-ne, del castell cap a la mà, cap a la punta Topina, hi ha el coll de la mà, que se divideix en un coll gran de la mà i un coll petit de la mà. Ja estan, és a dir, entre la punta Topina i el castell del rei. I llavors també per allà dalt, per haver les Matervés, ja pujant cap on no pujarà de Ternelles, hi ha el collets. Això és... Bé, el coll més importants. No els anomenant tots, perquè de vegades no hi havia mai.
1: Tenia,
0: A la punta de la Galera, que ja sabeu que hi ha el castell, està tancat per la punta d'Opina i la punta Galera. A mitjan punta Galera hi ha un coll, que es diu coll de la Galera, a una altura de 51 metres, a l'endret d'una cosa que li diuen el Penyal. Això és...
1: Tu els has vist tots aquests colls que anomenes?
0: Sí, perquè Ternelles de jove hi anava molt, he de reconèixer que hi anava molt. I també he pujat per a Ternelles, tant per el coll de Colons com per Operaigo, per tant els he vist tots. Una gran finca que hi ha de vora Ternelles és Ariant. Ariant està dividit, com sabeu, en tres explotacions. La Torre d'Ariant, Ariant de Baix i el Rafal d'Ariant. A la Torre d'Ariant, que és el primer que mos topam quan anem a Ariant, el primer coll és el coll d'Ariant, és a dir, que està de 500 metres d'altura, ja fa partió amb Preduixella Gran i és un lloc, és el coll d'entrada a Ariant. Se diu el coll d'Ariant, ja té un 515 d'aixons. A la Torre d'Ariant també tenim dos colls orogràfics o coll de muntanya més. Un és el coll de la Malà, entre les penyes de la Malà i la serreta anomenada el Calvari, coll de la Malà. La Malà és una petita explotació que hi ha anant d'Ariant cap a un Rafal d'Ariant. I llavors, això per una banda, i llavors fin, llevar el coll del penyal blanc, que està també a prop de la Mala.
1: Mala.
0: A la Mala. La Mala és una part d'Arianta, pronunciada així, la Mala.
1: La Mala.
0: La Mala. Llavors hi ha Ariant de Baix, que és la part més gran d'allà, possiblement el coll de més anomenada és el coll de Pollença, que és el coll orogràfic que separa la Rabassa del Pujol de Ternelles, però sobretot l'accés natural cap a la mà, cap allà a la Solleric. Això és el coll de Pollença. Com així com a Ternelles hi ha l'Hort de Pollença, a Ariant hi ha el coll de Pollença, que és el coll que davalla cap a la mà, cap allà a la Solleria. I també a Ariant de Baix hi ha el coll d'Uvent, que ja està a la serra de Pujol de Ternelles, a la banda d'Ariant de Baix, també. I per últim hi ha el Rafal d'Ariant, que està ja, el Rafal d'Ariant, una part ja està dins Escort i una part dins Pollença. Hi ha el coll de la Xaleta, que és el coll que va du sementers du Rafal d'Ariant cap a la Xaleta d'Ariant, i està travessat per aquí mig i de Valla, i curiosament aquest coll fa partió, és allà on hi ha el partió entre Pollença i Escort, està a 125 metres d'altura, i ja l'anomena l'Arxiduc, tot i que li dona un altre nom, que era el coll du Moro. No, coll d'un morro, perquè el coll d'un morro està boja. I a Ariant hi ha el coll de l'Era, que està entre els cementers dels Rafals i el cementer dels Ametllers, anant cap a un torrent fondo de Mortits. Aquí hi ha el coll de l'Era, perquè bàsicament aquí de vora hi ha una era a Ariant. I això.
1: Llavors, aquests colls, estan un poc entre Pollença i Escorca, no?
0: Aquest Ariant, ja saps que una part d'Ariant està dins Escorca.
1: Això va ser la polèmica de bon dia de que va el programa l'estiu passat amb en Joan Torres, de toponímia costanera.
0: Efectivament. El torrent Font de la Mortitx està dins Escorca, tot i que Mortitx és una finca pollencina, que sempre he dit jo, i algunes coses del Rafal d'Ariant fan partió. Què més? Llavors, un lloc que jo sempre dic les Terres Altes, que és Mina Gran, Mina Petit, Mina Gran i Mina Petit. A Mina Petit hi ha el coll de Mina, que és el coll orogràfic entre Fartàrits d'Urracó i Mina, i és un coll que està a 634 metres, i actualment hi passo camí que puja des de Campanet a Mina, i de Mina travessa cap a Fartari d'Urracó. És a dir, que això se diu el coll de Mina, i ara hi ha una barrera i un pujador. I més amunt, entre Puig Tomí i el Puig d'Ullà, o Puig d'Ullà, hi ha el coll de Fartari, això, el coll de Fartari d'Urracó, que està ja a 800 metres, és el coll més alt que tenim a Pollença, i està part damunt la casa de la neu de Fartari d'Urracó, la casa de neu de Fartari d'Urracó, que és l'única, com sabeu, l'única casa de neu que està tapada. Aquest coll està a 800 metres d'altura, i devia ser alguns com el coll de Fartàrits o el coll de Fartàrits d'Urracó. I per aquesta zona també hi ha el collet, que està entre Vinietró, Campanet i la Coma Llarga. Això ara hem vist el de la Vall de Mar, i el de Ternelles, el d'Ariant, i ara comentarem el de la Vall de Canaixartell, Vall de Canaixartell, que és la que està en Pollença, però fa partió en Campanet, amb el Cudi i en la Pobla. I allà, el coll de més anomenada, que tu antes ja n'hem parlat, que és el coll de Son Vila. El coll de Son Vila és un coll que hi passa la carretera que va cap a la Pobla i cap a Palma. Està a 98 metres d'altura. Allà, a més, hi ha una creu de terme molt coneguda. I és un coll de molta anomenada, és a dir, on hi ha la partió entre Pollença i la Pobla. Això és el coll de Son Vila. En aquesta mateixa carretera hi ha el coll de Call Llompart, que està a l'endret, és a dir, quan venim de la Pobla, passant el coll de Son Vila, hi va haver una recta molt llarga, hi va haver una pujada, que en aquesta pujada hi comença a mà esquerra, o qui m'hi ve de Campanet, i d'això és el coll de Call Llompart, que entrarà a la carretera de Palma i aquí m'hi ve de Campanet. I per últim, a la vall de Canaixartell hi ha, que ja en vàrem parlar quan vàrem parlar de la vall de Colònia, fent partió entre la vall de Colònia i la vall de Canaixartell, hi ha el coll d'Antibaba, en aquest cas entre Can Bosch i Can Sion. Està a 360 metres d'altura, a la part més baixa entre la Cucuy de Fartàritx i què seria l'altre? Bé, i una de les penyes de qui hi ha de Can Bòstia, se diu Ucall d'en Tibava.
1: Tibava.
0: Que, si té
1: qui era en Tibava?
0: Si té la veritat, no sé ben bé què vol dir Tibava.
1: Ara
0: no sé.
1: Me'n falta en Joan, que deu saber qui era en Tibava.
0: Sí. Aposta l'han de Masté per aquí.
1: L'han de Masté.
0: Bueno, i aquí acabarem ocalls de muntanya que van començar fa 15 dies, les possessions de Formentou, Bercuix, Boca, Silla, Gomà, la vall de Sant Vicenç, la vall de Colònia, i avui hem fet la resta, la vall de Mar, la vall de Ternelles, Arian, la vall de... i la vall de Can Aixartell.
1: I de... n'hi ha de colls? S'ha dit tant de noms, no, a Miquel Àngel
0: colls,
1: que...
0: n'hi ha apollant-se més d'un centenar,
1: I hem de dir que Miquel Àngel sap on són tots, tot i que du molta cosa apuntada, els ha dit molt de memòria i ha anat, i ha passat aquests...
0: Sí, jo que he estat excursionista de jove, la major part de camí en camí no hi passen per colls, perquè és un lloc baix.
1: I tu que has estat excursionista de jove, a més, amb aquests coneixements de toponímia, vull dir que per allà on anaves i tot, te fixaves i la toponímia, que és el que avui mos contes, tots aquests noms de lloc.
0: Sí, no només me fixava, sinó que moltes vegades quan anàvem d'excursió, en aquella època mos duraven molt les possessions, que encara hi havia la gent que hi feia feina, i li fèiem un interrogatori de moltes coses. I de vegades mos convidaven a qualque cosa, perquè fa 40 anys hi havia molta gent que vivia a les possessions, avui en dia ja no, avui en dia s'hi fa feina, però no hi viuen tant com un temps. I això, i realment...
1: Quin recull de testimonis orals que tens,
0: sí, sí, sí, sí, clar. Així com en Joan ha fet una feina recollint topònims de documentació pública i privada, jo bàsicament un ons de lloc els vaig recollir fent entrevistes, començant fa 42, 43 anys, a la gent que ha fet feina, que vivia, amos propietaris, carboners, de tot.
1: Mariners, i tot això aviat ho veurem en un llibre.
0: Això en feim comptes, amb en Joan ja hem començat, amb en Joan Torres, i ho hem de fer perquè són coses que avui en dia se perdran, si no, perquè evidentment jo, ben pel 95% de la gent que vaig entrevistar són morts, n'hi ha pocs de vius, perquè, i clar, i amb aquesta gent se perdien tots aquests topònims,
1: i d'aquests testimonis orals, tant, sí. Quina riquesa.
0: Sí, sí, sí.
1: Hem de fer una segona part de programa.
0: Parlarem de la Solana. És a dir, que n'hem parlat a qualque vegada de la Solana, perquè la Solana, tots sabem que és un torrentet que travessa una part de Pollença. Concretament, lo que és la Solana pròpiament dita, neix a la zona d'Ullarrobarà. Ullarrobarà està entre la Rafal i el Calvari. Allà neix la Solana. I per què aquest nom de la Solana? Perquè en el segle XIII era d'en Bernat Solà, que va ser el templaris, el varen cedir, el varen vendre en aquest Bernat Solà. Per tant, en Solà era propietari de tota aquesta zona. Però un moment donat va passar a ser propietari de la seva dona. I per tant, aquest torrentet d'en Solà va passar a ser na Solana. I avui
1: en dia... Se va feminitzar.
0: En tenim molt de nom feminitzats, un dia en vàrem parlar aquí. I avui en dia la Solana, pròpiament dita, la que toca, ja fa un nom de la dona d'en Solà, la Solana, que és bàsicament perquè va passar a mans de la seva dona. Neix, com he dit abans, a la zona d'Ullarrobarà. El que passa que amb el temps les altres psiquis que travessen Pollença, malament no fossin solanes, perquè no eren d'en Solà ni d'en Solana, els acabaren dient també solanes, és a dir, varen agafar un nom d'aquest, de la més important, Per tant, avui en dia tenim la psiqui de la Solana pròpiament dita, però també tenim la Solana d'Urrosavell i la Solana de Calermont-Nares. Ho dic perquè...
1: No és la mateixa.
0: Bé, la Solana, com han dit, la Solana, així com toca, stricto sensu, neix a la zona d'Ullarrobarà i travessa la zona que avui en dia li dèiem d'Ullarons i Llobera. Passa a llevar per un carrer Gonçal Ferragut, carrer Mallorca, que res.
1: I la Vaima,
0: no sí, sí, sí, sí, no, no, tot això, i en Uxerre Gonçal Ferragut també, i en Àngel Llobet també, i lleva, i arriba en un Rosavell, i en un Rosavell s'ajunta a la solana que ve d'un Rosavell, a la lluneta, de vora ja enquadrada, la lluna allà era la lluneta, i d'allà s'ajunten la solana que ve de, o la rafaleta que venia de, que venia de, que ve de Uxerre del Rosavell, i s'ajuntaven. I llavors anaven més enllà, i anaven, i llavors travessaven, com tu saps, s'ajuntaven més enllà cap a l'Hort del Lluig, a Ufités, i llavors era un torrent de Sitges, i llavors pellaven un reig, eh? Un reig, i l'Albufereta beven de les aigües també de la Vall de Colònia i també de la Solana. També, a qualque moment, a la Solana, també li deien la Solana dels Ulls, perquè a la banda de l'Argentí l'aigua sortia de molt de llocs, tenia molt d'ulls aquesta torrenteta, i li deien la Solana dels Ulls, eh? Llavors, també a la Solana del Rosavell, com he dit abans, que encara hi ha qualque dibuix du segle XIX, a on anava aferrat a les cases, i de cada casa, per travessar la Solana, hi havia un pontet. I aquí, en aquesta, encara hi ha dibuixos, i fins i tot hi ha qualque foto quan la varen tapar, quan varen tapar la Solana, que va ser des de 1923, durant la dictadura en Primo de Rivera, varen tapar la Solana de Rosavell, ara és la Cera, pujant a la Serra, per aquí passa, hi passa la Solana, però està...
1: Hi ha qualque fotografia, dius? Que
0: hi ha qualque fotografia i dibuixos, eh? També devia l'Iden, surt, ve de la banda de la Rafal o de Can Mos, eh? Vull dir, perquè devia l'Iden la Siqui de la Rafal, la Rafaleta o la Siqui de Can Mos, eh? I s'ajunta a la Solana que ve de Duyarrobarà, oh, bueno, Duyarrè, Canonge Llobera, tot això, a lo que era la Lluneta, és a dir, davant de vora, de vora Can Quadrada, avui en dia seria, eh? I bueno, ja vos dic, encara hi ha dibuixos on se veu totes les cases per travessar la Solana d'un carrer de Rosavell.
1: I on poden veure aquests dibuixos?
0: Crec que l'Arcidull havien de travessar amb un pontet la Solana. I llavors hi havia una altra Solana, ja vos dic, se va tapar aquesta Solana de Rosavell entre l'editura en Primo de Rivera entre el 23 i el 30, eh? 1923-1930. I hi havia una tercera Solana, que era la Solana que... coneguda per les Montnares, però que antigament li deien el Pontarró d'en Rabassa, o sincerament el Pontarró. Eh? Traçava Uxerre Metge Sureda, travessava també les Montnares, anava per Uxerre Ujonquet, i s'ajuntava a les altres dues solanes a la plaça del Pou de Tiradors, que està en el final d'Uxerre Ujonquet, eh? I allà se n'anava cap a l'Hort del Lluig, cap a Nufités, i llavors s'ajuntava al torrent de Sitges, o que ve de la Vall de Colònia, i llavors donava peu en un rei i acabava a l'Albufereta. I tot això, això són, bueno, les tres, és a dir, són les tres solanes que travessaven Pollença, tot i que realment la Solana és una, però amb el temps les altres solanes, les altres sigues que travessaven Pollença, també els hi varen dir solanes, eh? I tal. Totes maneres, l'altre dia varen parlar... la Solana avui en dia no dona nom a cap carrer, tot i que va tenir noms, eh? És a dir, però se van canviar, és a dir, que per exemple, l'any 1914 se va posar Canonge Llobera a lo que se de Canonge Llobera, que comença en el carrer de l'Argentí i arriba fins en el carrer del Rosavell, eh? Això és Canonge Llobera, eh? I això era el carrer de la Solana, eh? I l'any 1914 se va passar de dir carrer de la Solana a carrer Canonge Llobera, eh? I també se va dir carrer de la Solana a Gonçal Ferragut, eh? Carrer Gonçal Ferragut, no? Que estan de vora, efectivament, eh? També se va dir carrer de la Solana, i això va ser també...
1: I ara no se m'entén cap nom com a carrer de la Solana.
0: La Solana no dona nom a cap, és a dir, ara ja crec que a qualque platja posa carrer Canonge Llobera abans la Solana, eh? Però la Solana donava nom tant en Uxerre Canonge Llobera, i llavors també va donar nom en Uxerre Gonçal Ferragut, eh? Que Gonçal Ferragut també se va fer un pont i se diu Pont d'en Bosch, i també se va dir una temporada d'Uxerre del Pont d'en Bosch, eh? I, bé, i aquesta Solana, ja dic, ve de l'Argentí, Canonge Llobera, Gonçal Ferragut, Uxerre Mallorca i Uxerre Rosavell, eh? I d'això és... Bé, i això és un poquet, comentar un poquet les Solanes de Pollença, que dic, en havíem parlat qualque dia, però recordar que n'hi ha una que és pròpiament dita la Solana, però com que les altres siguis que travessaven el poble amb el temps, se varen dir també
1: Solanes.
0: Avui en dia totes estan tapades, i la que més se veu són, se veu a Bocins.
1: A davant Can Rebessó.
0: A davant Can Rebessó. En un carrer Gerans allò, a veure, se veu, hi ha un edifici d'aquests de Gessab Lines, a davall se veu, i en un carrer Gerans allò, a veure, avui en Gonçal Ferragut també se veu, i en un carrer Mallorca també se veu perfectament, però a partir d'aquí ja no se veu, ja va enterrada, davant la lluneta s'ajunta a la psiqui d'Urrosa Vell, o de la Rafaleta, a la Solana d'Urrosa Vell, i llavors
1: I estan en funcionament encara.
0: I tant. I la plaça del Pol de Tiradors, al final de carrer Jonquet, s'ajunta a l'altra, la Xalder Montnares, carrer Jonquet, etc.
1: Però bé, la curiositat que podem destacar és que mos has dit que aquest topònim, la Solana, es deu en un nom de la dona d'en Bernat Solà.
0: Exactament. Neix en Ullerro Barà, ho templares la varen cedir en Bernat Solà, i va ser molt atent d'en Solà, fins que un moment donat va passar la seva dona, i per tant, en compte d'això d'en Solà, van dir na Solana, i el torrent d'en Solana va passar-se la Solana, i tal. Que bueno, avui en dia ja no, però jo que he viscut prop de per aquí, de petit, i en jugué molt i la Solana,
1: Sí.
0: En jugué molt amb aigua i sense aigua, és a dir, Bé, i de res, avui hem fet un recordatori sobre ocalls de muntanya, de les valls que no havíem fet l'altre dia, que no són tots, n'hi ha més de calls, però en fi, per no llançar l'audiència, i llavors hem parlat d'un... N'hi ha més de 100 calls de muntanya pollença, i llavors hem parlat d'un poquet de la Solana o de les Solanes que hi ha per dins pollença.
1: I de Miquel Àngel, moltes gràcies. Tornem a enviar una forta abraçada a en Joan Torres, que el trobam a faltar.
0: I, a més, aquest tema de la Solana l'he fet un poquet com a homenatge a en Joan.
1: Ai,
0: perquè, si t'he fixat, gran part de lo que han dit són informació històrica. I en Joan, el que més ha replayat de la toponímia de Pollença és informació històrica. I, clar, i de la Solana sembla la realitat. Però molta d'aquesta informació és aportada, és aportada i publicada per en Joan. Joan, te volen veure aquí ben aviat. Que t'enyoren molt d'allà.
1: Ben aviat, i ja serà amb aquest programa d'estiu.
0: I ben recuperat,
1: clar que sí. I de Miquel Àngel, en principi quedam per divendres que ve, perquè en un programa d'estiu voleu fer com l'any passat, allò de fer-lo quinzenal, fer-lo cada setmana.
0: Però això n'hem de parlar amb en Joan. Perquè dimecres...
1: Joan, tu comandes.
0: Divendres que ve és... quin dia és?
1: Dia 10 de juliol, sí. I ho deixem així l'aire. No contarem amb els oients quin serà el contingut.
0: No ho contarem.
1: En Joan comanda, ho parlaràs amb ell, i la idea és fer com l'any passat, que venir, potser no fer un programa tan llarg d'una hora, fer-ho més curtet, però...
0: Fer-lo ja de setmana.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Fins la setmana que ve.
0: Vinga, adéu.

0: i de Tres Ràdio. Les notícies de les 11. Bon dia, nou dispositiu policial contra el tràfic de drogues i les construccions il·legals al poblat de Son Banya de Palma. La Policia Nacional ha detingut avui un home, s'han esbocat a més 7 casetes identificades com a punts de venda. I donem fins a aquest punt, fins al poblat de Son Banya. Allà s'hi troba la nostra companya Laura Marcos. Bon dia, conta'ns.
1: Bon dia, just fa 15 minuts que ha acabat aquesta operació conjunta entre Policia Nacional i local, en què també han participat un centenar d'agents en total de tots aquests cossos, també la unitat d'intervenció policial de València i mitjans aeris. Durant el dispositiu s'ha detingut, com deia, un home com a autor d'un presumpte delicte de tràfic de drogues i s'han intervingut diversos punts de venda on s'han decomissat quantitats de cocaïna, marihuana, xix, medicaments per a la disfunció erèctil, una bàscula de precisió útils per a la distribució i venda d'estupefaents, anotacions i diners en efectiu. Escolta'm el portaveu de la Policia Nacional, Alejandro Becerra.
2: Seguimos en la lucha contra el tráfico de droga en todas las barriadas de Palma, como no puede ser de otra manera también en Son Banya, aunque aquí también se suma infracción urbanística, que la va a explicar ahora la policía local, y lo que pedimos es a la ciudadanía que colabore con nosotros.
1: Una operació que s'ha centrat en la infracció urbanística, en la qual, com deien, s'han esfondrat 7 casetes, una d'elles la d'Espanya, motiu del Mundial de Futbol, que ja es va tirar fa 2 setmanes en un gran operatiu policial. L'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament de Palma continuarà aixecant actes d'infracció urbanística.
0: Gràcies, Laura. És la darrera hora que ens arriba en aquest cas del poblat de Son Banya. Mentrestant, amb més qüestions, a Eivissa continua sortint gas de la casa on va haver-hi una deflagració dimecres passat, concretament a la zona de Calamolí. Gemma Guas, bon dia. Quina és la situació ara en aquest punt?
3: Bon dia. La policia local manté el carrer tancat. L'habitatge on es va produir la deflagració es va desallotjar. Encara no es pot accedir, tampoc a la casa que és al costat, i 4 habitatges més d'aquest carrer estan confinats. La Guàrdia Civil i els bombers, juntament amb tècnics de Rapsol i Redexis, fan contínues medicions de gas metà i propat des d'ahir. Hi ha una part del gas que ha quedat atrapada sota el sòl on es troben les canonades, algunes de les quals es van rompre i, per tant, el gas continua sortint. Es mira de no alterar l'escenari, ja que és objecte d'una investigació policial, perquè recordam, en el moment de l'explosió, un operari que feia feina a la fossa sèptica de la casa va patir ferides de gravetat i ha estat traslladat a la unitat de cremats de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
0: I tornem a Palma, on Vox demana al Batlle que no executi el projecte guanyador per la reforma de Gesa. Fulgencio Coll ha carregat avui contra un projecte que no consideren una prioritat per a la ciutat i calcula que costarà 50 milions més del que fins ara ha dit el consistori. Com a alternativa, proposa que es faci una concessió per a oficines de luxe, un pàrquing i un restaurant panoràmic.
4: Hay un proyecto que es bonito, que ha habido un ganador, pero dice, esto es muy caro. Sí, lo que hay que hacer es salvar un cadáver urbano que es un desastre. Y la única manera es que vuelva a su función origen, que son oficinas, y hacer una concesión y que no nos cueste dinero. Es la solución buena, bonita y barata.
0: I el Col·legi d'Advocats de les Balears ha denunciat un col·lapse i manca de recursos en la justícia gratuïta aquí a les illes. Asseguren que el volum de feina creix sense topall mentre viuen un constant degoteig de professionals. Ho ha dit el degà del col·legi, Martín Aleñar.
5: Estamos hablando de la mala retribución, estamos hablando de los pagos tardíos, estamos hablando también de la lentitud y el mal funcionamiento de la justicia.
0: I d'així arribem a les 11 i 4 minuts. Tornem a més notícies a les 12.
6: Més informació a ib3notícies.com.
7: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
8: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine a gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva al 971 86 70 00.
9: Hola, sóc Ernesto de Baru Gayet. Jo no xer molt català, però vos ho dic clar. Cada divendres, música en viu i bon ambient.
10: Els divendres, a partir de les 9, Ugallet t'espera música en directe al carrer, begudes, còctels i l'ambient de sempre. Un bon pla per començar el cap de setmana.
9: Vos esperam a tots.
11: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
12: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
11: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
12: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
13: Ràdio Pollences, comunitat.

0: Amics, continuem. Són les 11 i 7 minuts i som aquí en directe a Ràdio Pollença. Tenim una gentada aquí de dins. Jo crec que no en havia vist tanta mai. Com sabeu, avui vespre tenim la tercera edició de l'Orgull a Pollença, que s'iniciarà amb el petit Orgull. Avui el Port de Pollença tornarà a omplir-se de color, música, cultura i reivindicació amb aquesta tercera edició de l'Orgull de Pollença, una jornada que enguany porta per lema la mà de l'amor. En parlarem amb molts dels seus protagonistes, llavors dic que això està ple a pesar. Tenim el Baltasar Ramis, el tècnic de participació ciutadana, a l'altra banda del telèfon. Bon dia, Baltasar, com estàs?
1: Hola, bon dia, com estàs?
0: Aquí en directe tenim en Jaume Peires, que és el pregoner d'enguany. Jaume, com estàs?
2: Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
0: Tenim la regidora d'Igualdana, Joana Xamena. Joana, bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia, estimats oients, molt bon dia, Baltasar.
0: També tenim en Albert Ortiz, de Toc i Pam. Com estàs, Albert?
4: Hola, bon dia.
0: Ana Clara, de Batollensa.
5: Hola, bon dia.
0: En Joan Badell, de Dimonis Cadabau. Com estàs?
6: Hola, bon dia.
0: I tenim més gent i més sorpreses, per això ho veurem al llarg del programa. Si vols, per anar primer amb en Baltasar, que el tenim en el telèfon. Baltasar, com estàs?
1: Molt bé, molt animats. Veritat que ja hi ha aquests nervis de tota aquesta festa que se presenta, que serà un autèntic show i espectacle, i com no també tenir la participació en nosaltres de les associacions i entitats locals, com s'ha que mencionat, això també fa que sigui aquest orgull de poble.
0: Conta-mos un poquet, mem, tu que seràs el presentador, perquè tinc entès que tu ets el presentador de tot s'acte, per tant ets el fil conductor, i deus sobre un poquet, mem, expliquem-nos què trobarem avui, des del petit orgull fins a l'orgull.
1: Sí, primer de tot, amb un entorn també més familiar i dirigit també a un públic, fins i tot, perquè també volem incloure la població infantil i la diversitat de famílies, que ja començarem amb el petit orgull a la plaça de Ports a les 7 de l'hora baixa, amb Toc i Pam, que animaran pues, a tots aquests més petits i totes les famílies. Ja m'acaben de dir que hi ha molta gent de Pollença que ja està dient pues, que vol veure pues, com serà tot aquest espectacle. Per tant, començarem aquí, tindrem un gran espectacle de Toc i Pam aproximadament d'uns 45 minuts per després iniciar s'aixús amb el que serà pues, a nivell de moviment pues, el que és el cercavila
0: Baltasar,
1: de l'orgull.
0: Perdona, t'interromp. Ja que estem aquí, ara estem en aquest punt, com que tenim aquí en Albert Ortiz de Toc i Pam, que mos parli un poquet menys que serà això, que veurem a la plaça
1: endavant,
0: de Ports.
1: Que m'ho expliqui en detall.
0: Exacte.
2: Molt bé, gràcies. Bé, nosaltres som una agrupació d'animació infantil, principalment, fem cançons per divertir la família, no? I la veritat és que aquí a Pollença sentim molt d'amor, ens estimem molt i ens solen cridar sovint, llavors estem molt contents de tornar. Jo mateix visc aquí a Pollença, vull dir que estic encantat.
0: Sí. I què fareu exactament? És una actuació musical? Començareu allà?
2: Sí, nosaltres...
0: Inicieu el que és orgull.
2: Sí, nosaltres principalment, bé, tenim cançons amb dinamització infantil, fem balls, fem rondalles, expliquem una miqueta... es tracta de fer que els nens es moguin, no? I amb les famílies, si pot ser.
0: Sí, molt important això. I després continuam, després de la vostra actuació es arrencarà un cercaviles des de la plaça d'Esports fins a la plaça Miquel Callonc. Baltasar, rectifica'm si m'equivoca, perquè te tenc aquí i és així.
1: Ho comentem, clar que sí.
0: Sí.
1: Clarificant, digues, és així. De fet, qui vos ho podrà explicar millor com no, perquè hi són presents, són els representants de les associacions i entitats que les duran a terme.
0: Exacte,
1: que són els Dimonis de Cabau i Batollensa, que vos podran explicar també en primera mà com tenen un poc organitzat tot aquest espectacle.
0: Au-hi-do. Joan Badell, de Dimonis de Cadabau, que mos expliques. Au, en Baltasar t'ha passat la pilota.
6: Ja m'ha passat la pilota, bueno. Bueno, jo tinc poques coses que explicar. Bé, he dit en Pollença me'ls coneix. Nosaltres quan mos varen convidar a participar, pues encantats, perquè, bueno, tots els regidors ho saben, que nosaltres mos apuntàvem un bombardeig, jo diria. Allà on hi ha Trull, nosaltres hi som. I, bueno, intentarem animar tot el que és aquest cercavila, no parlem de pirotècnia, perquè a nosaltres ens agrada la pirotècnia, però...
0: Segur que vos anava a demanar, la pirotècnia està...
6: Endurem de fluixeta i la mullarem a punts molt concrets, perquè clar, és delicat. Entonces, és una, serà una pirotècnia molt, molt suave i a punts molt concrets. Però bueno, no en podem dur, perquè la, la normativa no... De fet, quan fem un correfoig, hi ha un, tot un tràmit de papeleo impressionants. Sí. Però bueno...
0: Us
6: que venen són, són aixaus pelante i faran truï, faran truï. I a més, l'animació darrere que tindrem de la batullada, pues, encara més, perquè ja ens ensenya el de Sanx.
4: Gràcies.
0: Hi ha una compenetració aquí, eh? Entre sí. Música i música i dimoni i foc. Eh?
4: Sí.
0: Molt bé, Clara, i passant-me tu a batullança. M'has explicat que jo teniu 6 mesos de vida. Jo me pensava que era una batucada antiga.
4: I de... No, vàrem començar els ensais i ajuntar-nos ara fa 6 mesos, a principi d'any. Uh-huh. I, bueno, el primer contacte que vàrem tenir, en, bueno, la majoria són de Pollença, el que passa que també pues, tenim gent inglesa, gent russa, som un poc multiculturals. Entonces, el primer contacte que vàrem tenir aquí per fer qualque coseta va ser precisament en Los Dimonis. Perquè, bueno, a nosaltres ens agrada moltíssim el foc i el fum, i a ells també els agrada el renou. Entonces, vàrem fer...
0: Me comentaves que és el vostre director d'un primer de batucades.
4: Sí.
0: I nosaltres el vàrem enyorar. Ara farem un petit... ara obrirem un parèntesis.
4: Vinga.
0: El vàrem enyorar tant a cada bou com a vosaltres per Pollença Folk. Que el Pollença Folk es va anul·lar.
4: Sí.
0: I ara s'ha reprogramat per dir 24.
4: Sí.
0: Però sí que vos cridarem, eh? Tancant parèntesis. Ara tornem a l'orgull.
4: Ahí serem, ahí serem.
0: Ahí sereu. Vosaltres crec que no vos hem entrevistat cap vegada, és la primera vegada.
4: És la primera vegada, sí, sí.
0: I l'he benvingut per el que vulgueu, Ràdio Pollença.
4: Moltíssimes gràcies.
0: Baltasar, continua. Molt bé, que t'ha passat una altra vegada la pilota. Si mos comptes, m'han com... Després, hem acabat en aquesta cercavila, arribarà Miquel Callón, i que continuarem veient allà.
1: Exacte, que continuarem veient. Pues primer de tot, els rebrem pues, amb una presentació de lo que és els presentadors, que recordem que també presentam, com no, a l'artista i presentadora local, na Marta Ferrer, que m'acompanyarà també a la presentació de lo que és l'acte de l'orgull i la festa. I en aquest cas la rebrem, és un poc una sorpresa, eh? No sé si ho hauria de contar molt, però direm que tindrem un poc un vestuari, un poc de cabaret, i tindrem pues, una introducció així de benvinguda. Ho deixam així per donar-te el que serà s'inici també de l'orgull i també la presentació d'espregorent Jaume Palleres, que si també és amb altres, Jaume,
0: ara,
1: també unes paraules
0: ara,
1: després
0: Jaume,
1: costa anirem
0: el micro i tot teu, que m'ho diràs, que m'ho contaràs avui a hora baixa.
5: Bé, no ho sé, perquè cada 2 minuts estic canviant de criteri de la biblioteca, que estan un poc fars, perquè tot el dia vaig a que m'imprimesquin.
0: Estàs canviant el criteri.
5: Sí, no, vull dir, en principi no serà, com sempre, un tema que sigui un poc divertit, però sobretot reivindicatiu, que és l'orgull.
0: Vull dir,
5: perquè si no, vull dir, la festa està molt bé, la música està molt bé, tot això està molt bé, però l'orgull és molt més que això. Vull dir, hi ha molta història darrere, moltes reivindicacions, i molt de mal a darrere, tota aquesta història. I un poc és aquesta, pues, un poc contar la història, i la, quan la Joana me va telefonar per dir-m'ho, vaig dubtar, vull dir, jo no he estat mai un reivindicador del col·lectiu, vull dir, no he estat una persona que hagi estat un activista, però sí que no he amagat mai la meva sexualitat, vull dir, en la qual no me fa por aquesta qüestió, però clar, i jo així com temes de serveis socials, d'altres coses que la meva professió sí que estic molt segur, amb això tenia les meves, sí, les meves dubtes. Bueno, i entre en Joana i el meu home, pues, me van animar a fer-ho, i la veritat és la que me van dir, diu, sigues tu. Vull dir, el que seré serà això, pues el que ha estat jo, viure a Pollença, viure a Palma, i com he viscut aquests anys i el que hi ha.
0: Creu, Jaume, que malgrat els drets que hem aconseguit els del col·lectiu, tu creus que realment s'han de tornar a reivindicar? És a dir, tornen a venir temps que s'han de reivindicar més que mai?
5: Bueno, és que venen temps molt durs,

0: d'aquestes paraules com un dret a poder-ho fer, a poder-te insultar, a poder-te pegar i tal, i no passa absolutament res. Vull dir, ho veiem constantment, la policia no fa res, vull dir, tu fas denúncies i t'agafen, no, perquè això tal, o l'escola, no, això són coses de nins, no són coses de nins. Vull dir, aquí darrere hi ha gent que està donant caliu i dona foc, vull dir, i això fa por, sí, i vendrà, eh?
1: Sí,
0: vull dir, no és que digui bell llop, vull dir, jo tinc la sensació de que el llop ha vengut. Vull dir, ja hi ha pactes PP-Vox, vull dir, les banderes no se poden penjar, o de Totana, o no sé, però és vera que també hi ha una part que llavors dius, bueno, la població està reaccionant, vull dir, estan fent coses la població en contra de les administracions i dir, vull dir, escolta, no volen perdre, i ni un pas enrere, vull dir, del que han aconseguit. Jo tinc la sensació de que he anat pujant una escala constantment en pla B, i de cop i volta, en menys d'un any, he tirat quatre pisos enrere, però a més han redoblat. Sí. En la qual, aquesta reivindicació ha de ser. I jo crec que l'Ajuntament de Pollença, pues, mira, vull dir, jo crec que s'ha de tenir en compte, vull dir, altres han tornat enrere, i l'Ajuntament de Pollença ha apostat per això. Jo crec que, bueno, i estic content de fer-ho, veurem com sortirà i tal, però jo crec que és les paraules, vull dir, i això. I sobretot que la gent pensi que el que ve, vull dir, i no és un tema de col·lectiu, vull dir, el col·lectiu són tots, perquè vull dir, jo formo part del col·lectiu perquè som una persona gay, però perdona, hi ha famílies que tindran el seu fill gay, o tenen el seu cosí, o el seu predí, vull dir, no és, vull dir, que li faran mal al teu cosí, no te faran, vull dir, no sé, vull dir, no és un tema exclusivament de la persona que és del col·lectiu, sinó és de tota la població, tot perquè vull dir que no és el meu mare, el meu cosí, no sé què tal, tal, i si volem això, pues miram amb un sentit ample, miram a la família, en els amics, que no els hi facin mal, vull dir, perquè no és just, per estimar qui estimam, que només és això, és que en el fons és l'únic que fem, estimar qui volem estimar.
1: És tan simple com això, Jaume. Baltasar, te despedim, perquè tenim una altra sorpresa, ha d'entrar una altra persona per telèfon.
2: Perfecte,
1: per despedir tu.
2: Estic content de...
1: Que vagi molt
2: clar
1: bé.
2: Que sí, estic content de compartir amb altres.
1: I bueno, nosaltres amb tu, com sempre, moltes gràcies, que passeu molt degut tots. Bé, tu, ara t'ho dic en tu en concret, ves acabat de preparar, ben preparadet, i que no vagi...
2: Sí, ho dic, ja vaig preparar vestuari i tot.
1: Exacte.
2: I molt volem els canvis per sola baixa.
1: Molt volem avui vespre. Adéu
2: a tots i totes.
1: Gràcies, Baltasar, que vagi bé. I ara entrem en, si vos pareix, en la part més institucional que tenim aquí a la regidora. Ah, li he donat com un pot de... Tant havíem passat. Li he donat com un pot de bombó i platillo, però és na Joana Xemena, per tot conegut, la regidora d'Igualtat. Joana, que és per l'Ajuntament aquesta tercera edició, perquè ja anem per la tercera edició,
3: Estic molt orgullosa de poder dir que és la tercera edició, tant se val n'hi hagi moltíssimes més, i agrair a totes les persones aquí presents, o que encara no hi som, per formar part de l'orgull. L'orgull és poder dir que defensam els drets de totes les persones, siguin les persones que siguin, s'ha de defensar aquest dret. És un deure moral que tenim totes les persones. Molt trist aquestes passes enrere que jo també veig, i crec que no ho podria explicar millor el pregoner que com ho ha explicat. Donant passes enrere, tristament, en aquesta societat, però Pollença aposta per defensar els drets de totes les persones que vivim en aquest municipi i molt més enllà. Per tant, per tercera vegada li donem un caire festiu, però també reivindicatiu, que jo crec que és la part també important. Per tant, moltes gràcies a totes les persones que feis això possible, perquè jo tota sola podria tenir moltíssimes il·lusions, moltíssimes intencions, però si no hi fos tota aquesta gent com vosaltres, que sou aquí i que pujareu damunt un escenari, que reivindicareu, que acompanyareu a famílies. Enguany han donat una passa. Han donat una passa i ja està, feu petit orgull. M'agrada molt escoltar la ciutadania, escoltar tothom, i des de quines festes volen, ens varen demanar que treballéssim a les associacions culturals. Així ho han fet, per això hi ha Patollança, per això hi ha Toc i Pam, per això hi ha també un Dimoni de cada bou. També tenim persones presentadores que són de Pollença, i mos obrim encara molt més enllà totes aquestes artistes que mos venen de fora.
1: Perfecte, Joan, i doncs ja que xerres que tens presentadores que són de Pollença, mos entra per telèfon l'altra part de la presentadora, que és na Marta Ferrer, que és conegudíssima d'aquesta casa. Ella és cantant, actriu, periodista, presentadora. Marta, com estàs? Bon dia.
4: Molt bon dia. Molt bé, moltes ganes de que arribi avui a la baixa.
1: Què te pareix? Digue-m'ho, quina serà la teva

0: la teva part, que, perquè amb el Tasià ens ha explicat un poquet, però men, explica'ns quin serà el teu paper avui de cap vespre allà en esport.
1: Idò, mira, Baltasar i jo seríem una mica el fil conductor d'aquest orgull, que com ja ha dit la Joana, tenim primer aquest petit orgull, després un cercavila i acabarem a la plaça Miquel Callonc amb actuacions meravelloses durant tot l'hora baixa. Nosaltres serem un poc aquest fil conductor que donarem pas a cada artista. Després també cantaré un parell de cançonetes, ja sabeu que jo
0: t'agrada cantar, sí.
1: I no puc dir massa cosa més, però la meva actuació hi haurà qualque sorpresa especial, així que la gent que vulgui saber què és haurà de venir a veure-mos.
0: Ai, ja ho sabeu. La Marta mos convida a anar. No mos has fet espòilers. Això és molt important, no fer espòilers, Marta, perquè si fas espòilers després ningú compareix.
1: Jo, a més, dic que serà un èxit, que tenim molt bon cartell, que, a més, és gent que ho fa amb molta il·lusió, moltes ganes, i sobretot que ho feim també per passar una bona estona tots junts i per un motiu important, no? que s'ha de fer, s'ha de sortir en el carrer i s'ha de lluitar per això, o sigui que tothom ha de venir també a donar suport i a ballar i cantar nosaltres, clar que sí.
0: Sí, perquè no importa que siguis del col·lectiu, pots ser una persona que no siguis del col·lectiu i trobes que hi ha d'haver recolzament també per part d'aquesta banda.
1: Així és, i a més això és al final és una festa i voler vos venir, passar una bona estona, escoltar bona música, veure espectacle, sortir una mica de casa, tot això ja val la pena.
0: Heretge-mos un poquet, sempre m'ho va molt bé, no es va? I de Marta, t'agradem moltíssim que hagis entrat per telèfon, que vagi molt bé avui cap vespre i que gaudiu molt d'aquesta festa i d'aquest orgull.
1: Gràcies a vosaltres, això segur, m'ho passarem beníssim, segur. I esperam que tot el poble de Pollença vengui a veure'm-nos.
0: Animam a tothom, que vagi bé. Bon dia, Marta.
1: Bon dia.
0: Adéu, adéu. Joana, ho continuem amb tu, perquè hem hagut de tea, perquè com que teníem a anar...
2: No, vos veu. No,
0: però hem
2: no,
0: de fer aquestes no, coses. Quan fas aquest directe vas i vens un poc...
2: Més ja, dinàmic, sí, més dinàmic.
0: Exacte.
2: Bé, jo només dic que el que deies, que enguany, doncs... Pues... hi haurà un petit orgull, per tant moltes gràcies Albert per estar amb nosaltres compartint aquest petit orgull, i això té un sentit perquè des de ben petits ja no és tan sols sensibilitzar sinó respectar. Jo crec que la paraula dient és respectar, i bueno, ho dic també com a mare d'una personeta que també és d'un col·lectiu LGTBI. Crec que aquest acompanyament des de ben petits és molt important, i és molt, molt important perquè la tolerància parteix des de les famílies. Tant si tenim algú a dir la família que sigui d'un col·lectiu LGTBI com que no ho sigui, ja. Vull dir, és molt important que acompanyem i que ensenyem a respectar totes les persones, siguin com siguin, i jo com a regidora d'Igualtat sempre he respectat la diversitat en tots els aspectes, tant la diversitat de procedència de les persones, venguin d'allà on venguin, sentin com sentin, estimin a qui estimin. I enguany, pues, hem volgut posar aquest primer orgull, perquè també vos puc dir com a mestre que som, que unint són tremendament tolerants entre ells. Si no hi ha una societat que els encamina cap a uns estereotips no massa ètics, si no tenen això, un nin, quan neix, un nin sap perfectament el que és estimar, perquè el primer que necessita són els braços d'una família que l'acullin. Per tant, això ho té molt clar. I un nin vol que l'acullin, que l'estimin. I la paraula estimar l'entenen i la respecten. Som uns adults que els han d'acompanyar a ballar, a cantar, a estimar i a compartir amb totes les persones.
0: Joana, per així que t'havies llegit el meu guió, perquè tot el que anava a demanar m'anava contestant, dic, s'ha llegit el meu guió, m'ha robat el guió.
2: No l'he llegit.
0: Molt bé, però n'hi ha una que no m'has contestat, per el lema d'enguany, que és la mà de mort. Com neix aquesta idea? No sé si ha estat d'en Baltasar, teva, un poc de tothom.
2: Bueno, pues, a mi m'agrada molt xerrar la gent i tal. I mos vàrem reunir, ja fa estona, ja fa molt de temps. En aquesta reunió hi havia en Pep Noguera, hi havia en Juanjo, en Juanjo Borra, perdoneu, ara no me'n recordo
0: el
2: nom. Bueno, hi havia aquesta persona, hi havia en Xisque, la tècnica, que els vull agrair moltíssim tota la feina que han fet a Baltasar i Xisque Figuerola, que ha estat moltíssima. Estàvem tots i pensàvem, li hem de posar un nom. I vàrem pensar, estan de vora la mà, va néixer de vora la mà, a la plaça de Ports va néixer aquest orgull. Enguany, tornar a néixer l'orgull, comença allà. I allà tenim la mà. I la mà de Mo és aquesta gran immensitat de Mo. La mà és diversa, és àmplia, és gran, és oberta. Per tant, d'aquí aquesta mà de Mo. Perquè estimar, estimem, compartíem i mos abracem totes les persones. I d'aquí va sorgir, vull dir, mos varen posar un poc poetes i va sortir aquesta mà de Mo.
0: I vareu tenir un poeta molt bo. Gràcies, Aina, ressenava. És que tenim una sorpresa per al darrer, però encara no la tenim. Per tant, m'has dit que vos havíeu segut a veure la mà de Mo. Doncs mira.
2: La mar de persones, la mar de gent.
0: De totes maneres,
2: la mar d'estimació.
0: Conectant amb això de la mà de Mo, o sigui que és vera, quan tu anaves dient, és vera que la mà connecta també moltíssim. Per tant, amb aquesta, perquè clar, no tots som una illa, si no mos connectant per mal per aire, ho tenim difícil. Per tant, és vera que la mà connecta d'en qualque manera les persones i les idees. Què t'assembla?
2: M'assembla bé, vull dir, jo tot el que sigui en connexió, en dur respecte i hi hagi unió amb les persones m'apareix extraordinari, per això volem apostar des de l'Ajuntament de Pollença perquè això sigui que possible. I sí que és un ajuntament que des del primer dia, i jo no sé si ara en Jaume, però record una primera conversa que vaig tenir amb en Jaume, encara no era regidora, i vàrem xerrar d'un tema que era tant se val un dia hi hagués l'orgull a Pollença. I elles, no sé si ho recorda, Jaume,
0: sí, sí, eh?
2: Les paraules textual no sé si els podria repetir ara, però tant se val hi hagués un orgull. I això va coar. I ja és, per tant ja és el tercer any que és.
0: Perfecte, ara sí que tenim la sorpresa, mos ha fet esperar un poc, però bé, és igual. És que això serà quan la plaça hagi viscut el pregó, les actuacions i tota la part més institucional i artística, arribarà el moment de continuar la celebració amb música, i qui s'encarregarà de fer-mos ballar serà un DJ molt conegut i estimadíssim per tota Mallorca, que és en Pep Noguera, que segur que ja mos escolta a l'altra banda del telèfon. Pep, benvingut, com estàs?
3: Ho escolto perfectament, tot el que deus.
0: Sí, mos has espiat, sí, tot aquell temps.
3: Hola, Joana.
2: Hola, molt bon dia, molt bé, molt contenta.
0: Bé, en Pep Noguera...
3: No sé qual culpa, que sigui dins un taxi.
0: Estàs dins un taxi, que te'n vas cap a la SER.
3: Sí, me'n vaig cap a la ràdio, sí.
0: Bueno.
3: I aquí estic, si me sentiu bé...
0: Te sentim beníssim. Te sentim beníssim. En Pep Noguera, bé... Digues.
3: No digueu vosaltres.
0: Bé, en Pep Noguera no necessita presentació. El fundador fa 40 anys de diabètica acelerada. Va presentar també ara, no fa tant, una gira de transplantar per visualitzar la fragilitat del cos i la diabetes personal, en aquest cas. I Pep, jo no sé què de dir, perquè també, com que mos coneixem personalment, és com se me fa com estrany. Però bé, gran persona. Pep,
3: no fem el que podem.
0: No, jo me consta que gran persona i ho puc dir, per tant sí que sí, això sí que ho ets. Pep, que mos espera, que farem avui, que podrem veure avui vespre amb en Pep Noguera, que mos posaràs?
3: Avui de matí, com que sabia que entraria en directe amb vosaltres,
0: sí,
3: pensava un paio de coses, perquè jo crec que és molt necessari fer orgulls de tot tipus, siguin petits, siguin grans, siguin mitjans, perquè avui en dia és molt necessari fer orgulls per moltes raons, perquè el món està girant d'una manera molt estranya, sobretot per aquest col·lectiu, que pareix que no es queda en un país de passes enrere, en feim moltíssimes, i no pot ser. I jo crec que s'ha de reivindicar moltes coses. I crec que Pollença és un orgull petit però molt gran en el mateix moment, ja fa 3 anys, en Joana, que m'ho van posar fa 3 anys. I no és fàcil fer orgulls avui en dia, perquè tothom en fa, però crec que és de Pollença, és senzill, però també és molt mono, perquè és allà on se fa, que és l'esport de Pollença, que té el decorat natural, que té la mà de vora, de la manera que fem feina, i crec que celebrar, reivindicar, de la millor manera.
0: Sí.
3: Un orgull.
0: Vares començar,
3: això,
0: o sigui...
3: No sé, després de...
0: Perdona, Pec, que mos soltant. Vares començar, o sigui, vares néixer, o sigui, l'orgull va néixer en tu, l'orgull de Pollença.
3: Bé, van ser un parell, és un grup de gent, perquè ja fer feina tot sol mai m'ha agradat, i crec que la gent d'igualtat per Pollença, crec que és molt important que hi hagi un grup de gent que faci feina damunt d'aquest orgull. Sí. Des de na Joana, des dels seus tècnics, crec que som un equip petit, però també que fem molta de feina. No tot surt així com el vedarí a vegades, bé, perquè a vegades hi ha un artista que ho quedi venir i no pot venir per X, totalment, saps? Però després, clar, això que es pugui no li interessa, perquè el que li interessa és anar a l'orgull i veure el que passarà, tot el que està organitzat, però després la feina de darrere a vegades no és fàcil, a vegades sí, però això és una part de fer feina d'aquest orgull, per exemple.
0: Bé, també hem de xerrar que ven a Mística, també ven Dani, a Lolita Caos, que es dona també en Resta For Sale, la Marta Ferrer, que van deixar-la amb ella, i que tu tancaràs amb la música de DJ, com sempre. Tens res preparat? Tens qualque sorpresa? Han de venir disfressats?
3: Bueno, disfressats, la gent ha de venir com vulgui.
0: Ja, aposta, això és molt important. No, però no sé si m'ho vulguis per qualque temàtica, ja que com que han dit que el lema és la mà de mort...
3: Jo crec que la temàtica, més que aquesta tan guapa que se va decidir d'enguany, la temàtica és ballar, passar-t'ho bé, vine amb ventall perquè farà aquí l'horeta, si vol venir amb un paraigua perquè no t'ha vingut sol també, jo crec que tot acompanya, tot acompanya, i la música sempre dona alegria per el cos i l'esquepet, i fa ballar i fa xerrar i fa comunicar amb la gent.
0: Totalment. Pep, i de res, no te vull entretenir.
3: Que vol que te posi qualque cançó.
0: Si no, ja l'altra manera ja en persona, sí. No te preocupis, ja te vendré ja a l'escenari i te pegaré, te donaré una ferrada i te direu, posa'm aquesta cançó.
3: I si hi ha, a part de tu, Jaume, si hi ha qualcú que mos escolti, vull que vengui avui vespre, qui vol que li posi un tema, jo li poso encantat a la vida.
0: Ah, ui, ja ho sabeu.
3: Que a mi m'agrada molt.
0: Totalment.
3: Jo no som el tipus DJ, que jo no me considero DJ, me considero més pinxar discos.
0: Sí.
3: Saps? I pinxar discos així perquè cap tot el que de pinxar, saps?
0: Exacte.
3: Va posar des d'Obús a Sergio Dalma.
0: Totalment.
3: Saps? La meva manera de punxar.
0: Totalment. Saps? Bueno, Pep, ets únic, ja ho saps. Moltes gràcies, molt bé, molt bé vespre, o sigui que ja te vendré a donar una ferrada.
3: Molt bé, esperem a tots.
0: Sí.
3: Esperem a tots i veniu a reivindicar.
0: Ja ho sabeu, si vol...
3: Aquest orgull.
0: Totalment, totalment. I ja sabeu que si vol que en Pep Noguera vos posi qualque cançó, acosteu-vos sense vergonya.
3: Sí,
0: quan
3: sí,
0: ho posarà
3: sí,
0: ben bé.
3: Sense vergonya, també es poteria.
0: Pep, moltes gràcies.
3: Una besada forta.
0: Una altra per tu, bon que vagi molt bé. Bon dia, igualment.
3: Fins avui vespre.
0: Adéu.

0: I si vols per acabar, recordar-me el programa que t'apareix, Joana. Ho recordem entre tots. Entre tots els que som aquí. Començam a la plaça dels Ports, a les 7, un petit orgull. Tenim aquí en Albert de Toqui Pam. Albert, gràcies. Anirem despedint així ja el programa.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Si tens res més a afegir,
1: avui que mos puguis... Nosaltres les cançons que fem, la majoria són pròpies, són cançons nostres. Totes les cançons tenen un missatge i ara totes les cosetes que us he anat sentint parlar m'heu fet pensar en les nostres cançons, com El teu ball és diferent, o Tots som iguals. Nosaltres, a més de voler unificar la família, també tenim un missatge que donar. Al final, els nanos són el futur. Nosaltres hem de pensar-hi, no? I bé, nosaltres ens ho passem molt bé. Es tracta de transmetre missatge i passar-s'ho bé.
0: Som nanos grans, nosaltres, no? Som com a nanos grans, eh?
1: Jo sempre.
0: Sí, que no has de perdre mai un nin que dus de dins,
1: no,
0: perquè ja, si no, després està fet de tu.
1: No pas. Va.
0: Idò, i Botollensa, Clara, vosaltres després anireu després. Anireu cap a la plaça d'Esports, cap a Miquel Cabllonc, fent aquesta desfilada pel carrer més emblemàtic d'Esports, no sé si, Joana.
2: Exacte. Farem un bon recorregut.
0: El recorregut més o menys com tu, Clara.
3: Sortirem de plaça Ports.
0: Sí.
3: Perquè darrere Formentor, era?
2: Sortirem de la plaça de Ports, després que farem per la rotonda. Mm-hmm. Som un desastre, los carrers. Jo vos ho explicaré així i pollen si ens m'entendran. Allà, la rotonda d'Ugelat Valls, que farem Mocoiren, carretera de Formentor, seguirem fins quasi no final de la carretera Formentor, anirem cap a l'Anglada Camarassa, passaran per davant la mà. Per tant, totes les persones que mos vulguin seguir, pues, i seguir la música, solem anar tots els artistes, solem anar totes les persones que vulguin venir, Jaume també com a pregoner i tal, i continuarem entrant a la plaça Miquel Cal·llonc, meitat de l'Anglada Camarassa, adreçaran cap a la plaça Miquel Cal·llonc i aniran directe cap a lo que serà l'escenari que està preparat, i ja allà mos esperaran Marta Ferrer i en Baltasar Ramis, que seran els nostres presentadors.
0: Molt bé. D'aquests arcabiles també forma part Joan. Vinga, que no has dit res. Que aquí dimonis no xerren,
4: els dimonis actuen.
0: Els dimonis actuen, eh?
4: Però nosaltres esperam animar un poquet a Trull, esperam arrossellar la gent fins a la plaça, que és l'idea, que és l'objectiu, no? Música i Trull, enfront de les nostres, qualcuna, ben que dir... Nosaltres no som gent que va en processó, sinó que mos desbaratam, o sigui que mos desbaratarem.
0: Nosaltres a Santa Margarida també tenim els dimonis de la Beata, que també s'ha desbaratat, no? O sigui que tots els dimonis s'han de desbaratar.
4: I esperar que la gent s'ho passi molt bé, i vengui a guardar-nos i disfrutin amb nosaltres, vengui a dir.
0: Beníssim, Joan. I això serà a les 8, que sortirà aquest cercaviles amb Batollensa.
4: Vindrà el quart.
0: Mos posa a les 8 aquí.
2: Menys 4. Un poquet abans.
3: Sí, ho hem adelantat.
0: I d'ahir de 9:45. Ja ho sabeu. Ratificada, en directe. Sortirà a les 8 menys 4, aquest cercavila de Batollensa i dimonis de cada bou. Arribaran a les 8 i mitja, també ho hem modificat. No. 8 i mitja.
4: Que mos pareixia poc, mitja hora.
0: Ah, bo, clar, és que era 3 quarts. Heu de donar a Trull, sí que sí. A les 8 i mitja sí que és vera que arriben i hi haurà aquest acte institucional on en Jaume, torna de costar en el micro, que mos ha quedat molt cardit i mos ha quedat molt conxerres. Oh, vinga, si vols dir...
5: Gràcies. No, vull dir, convidar la gent de Pollença i no de Pollença que venguin avui a disfrutar de la festa, i que recordar que l'orgull, avui celebrant l'orgull, però l'orgull és tot l'any. I que tot l'any, i que si nosaltres volem, o que tenim la possibilitat de canviar les coses, són nosaltres, no és ningú més. I a partir d'aquí, pues, que tothom reflexioni i que pensi el que està passant i que disfrutem i que canviem. I estimar qui vulguem estimar, sense demanar perdó ni permís.
0: Totalment d'acord. Nosaltres, almenys, els que som aquí, jo suposo que hi ha moltíssima gent que també ho recolzen, això, que és com ho ha de ser, i no sé, tampoc no crec que sigui tan difícil d'entendre, no ho sé.
5: Gens.
0: Cadascú és cadascú, no ho diuen. Joana, que vam amb tu, que la part institucional, que trobes? Vinga, en clusura.
2: Bueno, la clusura
0: és... d'aquesta entrevista, eh?
2: Com vos convidant tots, ja veus, hi ha moltes persones que estan organitzades per poder fer d'avui un vespre reivindicatiu i per poder sensibilitzar, però no mor basta amb dir surt de la festa, surt sensibilitzat. No, ha de ser un dia a dia, com bé ha dit en Jaume, és un dia a dia de respecte, d'una mirada clara, transparent, sensata i neta cap a totes les pollencines i pollencins, perquè totes som iguals, totes tenim el mateix dret, que mai cap persona s'hagi de sentir malament per ser així com realment elles, que cap persona se n'hagi d'anar del nostre municipi perquè aquí no s'hi trobi còmode i no sigui un poble obert i un poble divers i un poble respectuós. Per tant, aquest és realment l'objectiu, que totes les persones puguem viure, mos puguem donar la mà i mos puguem respectar. Per tant, benvingut tothom i que tothom faci les seves reflexions i faci un canvi de vida i un canvi de mentalitat, perquè el patriarcat mos ha fet molt de mal.
0: Molt bé, Joana, gràcies. Gràcies a tot, gràcies Clara, gràcies Albert, gràcies Jaume, gràcies Joan, gràcies Joana i gràcies Xavi, que no ha dit res per estar allà. Però l'han de saludar perquè és aquí de dins i tal. Moltes gràcies a tots, que disfruteu, jo hi seré també, o sigui que disfrutem tots avui vespre d'aquest tercer orgull de Pollença. Moltes gràcies per ser aquí tots i bé, i que vagi molt bé, que disfruteu.
2: Gràcies.
4: Gràcies.
2: Gràcies.

0: un centenar d'agents ha participat avui en una nova operació conjunta contra el tràfic de drogues a Sombanya. A Palma, una policia nacional ha tingut un home. També s'han esbocat construccions il·legals al poblat, identificades com a punt de venda. Sentim el portaveu de la Policia Nacional, Alejandro Becerra.
1: Seguimos en la lucha contra el tráfico de droga en todas las barreras de Palma, como no puede ser de otra manera también en Sombaña. Pedimos a la ciudadanía que colabore con nosotros. Tenemos un correo que es antidroga@policia.es, que es anónimo.
0: I anem a més qüestions, perquè el delegat del govern, Alfonso Rodríguez, ha valorat positivament el procés de regularització d'immigrants que a les Balears ha registrat més de 34.000 sol·licituds. Assegura que es tracta del primer pas per garantir els drets dels treballadors que ja es trobaven a les illes, així com ha dit, definir també les seues obligacions.
2: Se dignifica a estas personas que estaban aquí con nosotros y que estaban desarrollando trabajos ya en beneficio de una evolución económica absolutamente positiva de la sociedad española, y se le está atacando a la vez a una economía sumergida que existía.
0: I la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes ha denunciat que s'està sacrificant l'escola pública per afavorir així la concertada. L'entitat ha fet avui balanç, ho ha fet coincidint amb el final de curs. Ha assegurat el director tècnic de la FAPA, Miquel Àngel Guerrero, que per primera vegada s'estan tancant centres públics, mentre diu, paral·lelament, s'impulsen els concerts en la privada.
3: És el primer any en la història de Balears on s'ha tancat un centre educatiu de primària, Esperit Bauçà, i un institut que s'està tancant, que està desapareguent, com l'Institut Politècnic de Secundària i Batxillerat. Això no havia passat mai. I ens estan veient que en el mateix temps s'estan concertant altres línies d'altres estudis a costa, pensant, de places públiques que són les que s'haurien de garantir.
0: I un apunt més, que el Consell de Ministres retirarà dimarts que ve la Gran Creu de l'Ordre Civil de Sanitat al psiquiatre Antonio Vallejo Nájera, conegut com el Mengele espanyol. Així ho ha anunciat el president Pedro Sánchez.
4: ¿Cómo es posible que en pleno 2026 un hombre que afirmaba que las mujeres tenían, y abro comillas, la inteligencia atrofiada, cierro comillas, y que su única misión era tener hijos para la patria, siga teniendo una de las máximas condecoraciones del Estado?
0: I d'on aquest apunt arribem a les 12 i 4 minuts. Tornem a més notícies a la una.
5: Més informació a ib3notícies.com.
6: De Baru Gayet. Jo no ser molt català, però vos ho dic clar. Cada divendres, música en viu i bon ambient.
7: Els divendres, a partir de les 9, Ugallet t'espera música en directe al carrer, begudes, còctels i l'ambient de sempre. Un bon pla per començar el cap de setmana.
6: Vos esperam a tots.
8: Cuidar la badia és una responsabilitat compartida. I tu, què pots fer per ella?
9: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
10: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.

0: Són les 12 i 8 minuts, és el moment de fer un repàs a l'actualitat informativa d'aquest dematí amb les notícies i d'on més destacades de Pollença. L'Ajuntament i el Govern varen presentar ahir la nova promoció dels 28 habitatges públics del Port de Pollença. Ahir se va fer aquesta presentació d'un projecte de lo que serà la primera promoció d'habitatges de l'Ibavi en Umoll en gairebé 20 anys. Són 28 habitatges públics de lloguer destinats a residents i en preferència per les persones que acreditin almenys 10 anys de residència continuada al municipi de Pollença.
1: El projecte compta amb un pressupost de 6,1 milions d'euros i va exclòs. I la previsió és que les obres comencin durant aquests anys. L'Ajuntament de Pollença va posar a disposició de l'Ibavi una parcel·la municipal situada a Gotmà, al carrer de Goranella. El solar permetrà construir prop de 2.800 metres quadrats destinats als 28 habitatges, dos dels quals seran adaptats a persones amb discapacitat. El projecte també preveu 28 places d'aparcament, dues d'elles adaptades, així com una zona esportiva i una àrea de jocs infantils d'ús públic. A petició de l'Ajuntament, mitjançant un acord del Pla Municipal, els habitatges es reservaran de manera preferent a persones que acreditin un mínim de 10 anys de residència al municipi. La promoció inclourà 24 habitatges de dos dormitoris, 3 habitatges d'un dormitori i un habitatge de 3 dormitoris. Els habitatges es distribuiran en 4 blocs de planta baixa i un pis configurats al voltant d'espais comuns.
0: Pollença podria rebre 2,5 milions d'euros per les noves rotondes amb el conveni de carreteres que vol reclamar el Consell de Mallorca. El municipi d'Os seria un dels beneficiats en aquesta proposta d'inversions que el Consell de Mallorca ha traslladat al Ministeri de Transport i Mobilitat Sostenible dins un nou conveni de carreteres que reclamen per l'illa. Entre les actuacions previstes hi figura una partida de 2 milions i mig d'euros per a construir aquestes noves rotondes de Pollença per millorar la seguretat viària i la fluïdesa del trànsit.
1: L'anunci arriba després que el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, hagi enviat una nova carta al ministre Òscar Puente per demanar una reunió que permeti negociar un nou conveni de carreteres. L'institució insular reclama fins a 350 milions d'euros per executar infraestructures viàries pendents i impulsar noves actuacions arreu de Mallorca. En el cas de Pollença, la proposta inclou la construcció de noves rotondes, una actuació valorada en 2,5 milions d'euros que forma part del paquet inicial d'inversió de 230 milions d'euros previst per al futur conveni.
0: I el govern de les Illes Balears ha fet una passa decisiva per a la recuperació del campament de Cala Murta després de donar llum verd ambiental en un projecte de reforma de les instal·lacions.
1: L'acord publicat aquesta setmana al Bolletí Oficial de les Illes Balears, BOIP, conclou que el projecte no haurà de sotmetre's a una avaluació d'impacte ambiental ordinària, sinó que podrà continuar la seva tramitació a través del procediment simplificat, fet que permet agilitzar els terminis administratius. L'objectiu de la reforma és recuperar un equipament històric destinat a l'oci educatiu, infantil i juvenil, perquè torni a acollir colònies, campaments i activitats amb pernoctació en un dels indrets més emblemàtics de la península de Formentor. Durant dècades, el campament va ser un punt de trobada per a centenars d'infants i joves de Mallorca, però les instal·lacions han quedat obsoletes i fa anys que no es poden ser utilitzades.
0: Martí Solivelles ha sigut homenejat per el Consell de Mallorca per la seva trajectòria en un servei del camp i de la Serra de Tramuntana. Solivelles ha estat una de les 12 persones que ha distingit el Consell de Mallorca en l'acte institucional commemoratiu del 15è aniversari de la declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial de la UNESCO, un acte que se va celebrar als Jardins d'Eufàbia. Aquest reconeixement posa en valor tota una vida dedicada a un sector agrari, al cooperativisme i a la defensa del producte local, contribuint de manera decisiva la preservació dels valors que han fet de la serra un paisatge cultural únic.
1: En el cas de Martí Solivelles, el Consell de Mallorca ha volgut reconèixer especialment la seva tasca per haver convertit la cooperativa pagesa de Pollença en un referent de cooperativisme agrari i de la promoció del producte local. Durant dècades, Solivelles ha estat figura clau a la modernització i consolidació de la cooperativa, impulsant iniciatives que han reforçat el sector primari del municipi i han contribuït a posar en valor la qualitat dels productes de proximitat.
0: I més qüestions a l'agenda del cap de setmana, perquè avui en Umoll se celebra el tercer orgull de Pollença.
1: Així és, com hem parlat fa una horeta, s'iniciarà amb el petit orgull per infants. Això serà a les 7 a la plaça dels Ports de Port de Pallansa, amb l'actuació de Toqui Pam. Després sortirà un cercaviles a partir de les 8 menys quart des de la plaça de Ports fins a la plaça Miquel Callons, que serà amenitzada per Dimonis de Cada Bou i Batollensa. Allà, una vegada que arribi aquest cercaviles, a les 8 i mig hi haurà la presentació de l'acte, a les 9 hi haurà la lectura del pregó a càrrec de Jaume Paeres, que és el pregoner d'enguany. Després, a les 9 i mitja, tenim Mística Vileila, a les 10 menys quart, l'artista en Dani, a les 10, les actuacions de les vedets Lolita Caos i Rosita Forceil, a les 10 i mitja, la cantant Marta Ferrer, Pollencina, i a les 11 acabarem amb el DJ Pen Noguera.
0: Més qüestió d'agenda, una setmana més continua el cicle Música al carrer. Avui i diumenge hi ha concerts, són sempre a partir de les 8 i mitja de l'hora baixa.
1: Així és, avui divendres 3 de juliol tenim a Tramuntana Egipci, que serà davant l'Ajuntament, i diumenge 5, Cuervos Hermanos, que serà davant l'Oficina de Turisme del Port de Pallansa.
0: I demà dissabte s'inaugura l'exposició d'estiu de l'Església del Convent.
1: Aquest dissabte 4, a les 8 de vespre, s'inaugura aquesta instal·lació A Naturalesa, una proposta de l'artista brasiler Albano Alfonso, comissariada per Jackie Herbst, que es podrà visitar fins al 25 d'octubre a l'Iglesia del Convent. La mostra convida el públic a redescobrir-se a través de la relació amb la natura i la llum. L'organitza el Museu de Pollença i hi col·labora el Baluart. Nascut a São Paulo l'any 1964, Albano Alfonso fa més de 3 dècades que investiga la llum com a matèria artística. A través de fotografies, instal·lacions, projeccions i escultures, explora la llum, el temps i el moviment.
0: I també aquest diumenge arriba el primer dels 3 concerts que se faran en el municipi del cicle Sons de nit a Pollença.
1: Aquest diumenge 5 de març, l'actuació de Roger Mas en format de trio al Calvari de Pollença, aquest cantautor, músic i creador d'un univers absolutament propi. Roger Mas ha construït al llarg de les darreres dècades una de les trajectòries més singulars i reconeixibles de la cançó d'autor en català. A la seva obra conviuen l'arrel popular, la poesia, la cançó mediterrània, el foc, l'espiritualitat, l'humor, la tradició i una sensibilitat contemporània que no es conforma mai amb repetir fórmules. Roger Mas arriba a Sons de nit en format trio, acompanyat per Xavier Guitó, el teclats, i Arcadi Marcet, el contrabaix, per oferir un repertori especialment preparat per al seu retrobament amb el públic mallorquí. Una selecció que recorrerà alguna de les cançons més emblemàtiques de la seva extensa discografia, juntament amb temes d'altres autors i poetes que formen part del seu imaginari musical i literari. Els tickets les teniu ja disponibles a ticketip.com o fonart.com.
0: Sonidó destacats de l'agenda d'aquesta setmana. Una notícia també en planes de successos, la publica avui el Diari de Mallorca. Sorprenen a 4 lladres després de 8 robatoris a cotxes en miradors a Pollença. Agents de Paisà observaren com els delinqüents baixaven d'un vehicle de lloguer i intentaven saquejar un turisme. 4

0: Frank Carrat de simulacre de la patrona d'enguany.
1: Així és, ja els tenim aquí. Les eleccions, recordant que seran el pròxim divendres 17 de juliol al carrer de Pere Josep Cànaves, als jardins de Joan Marc. L'horari general és de 7 a 10, o sigui, de 7 a 10. Horari preferent per a persones majors i amb mobilitat reduïda serà de 5 a 7 i també durant tot l'horari disposaran d'una cua específica per exercir el vot.
0: I també dir-vos que aquest dematí l'Ajuntament ja ha fet públic el programa d'actes de les festes d'Oport de Pollença, les festes de la Mare Déu del Carme. Ho podeu consultar a través de les xarxes. Les festes són del 10 al 19 de juliol, és a dir, que la setmana que ve ja hi ha actes divendres, dissabte i diumenge. I anem en plana esportiva. L'àrea d'esport mos recorda que la piscina de Pollença enguany compta en carrils diferenciats segons el seu ús. Hi ha novetats.
1: Sí, mireu, per una banda hi ha carrils de natació lliure, si el vostre objectiu és entrenar. Per una altra banda teniu habilitats carrils de natació recreativa destinat a les persones que vulguin nedar de manera més social i sense objectiu esportiu específic. I per últim, també hi podeu venir amb infants a la piscina petita on es realitza la natació infantil. Vos recordem que és necessari reservar plaça a través de l'aplicació d'esports. Les reserves són de 2 hores i, si no, s'assoleix l'aforament màxim, les places romandran disponibles fins a completar la capacitat. El nombre de carrils disponibles variarà en funció de les classes de natació programada. En qualsevol cas, sempre hi haurà un mínim d'un carril disponible per a la natació recreativa en cada franja horària.
0: I doncs 12 i 19 minuts, fins aquí aquest repàs a l'actualitat. Farem una pausa musical, serà molt breu, d'aquí uns minutets. Avui farem una telefonada per entrevistar a Roger Mas, com en dir, l'artista que mos acosta al cicle Sons de nit aquest diumenge a Nuquel Bari, el cantautor català. I doncs serà en nosaltres d'aquí uns minutets. I després acabarem el fil per randa, el darrer fil per randa d'aquesta temporada, abans de començar programació d'estiu, amb les estrenes de cinema avui amb el retorn de Pets Olivelles. Tot això és el que mos queda i dona aquesta propera mitja horeta, 40 minuts. Seguim.
2: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

0: Suena nuevo radio.
1: No,
0: nuevo
1: no, la teva.
0: No, dic la meva. Radio Folla. Radio amb la meva. Radio Pollença, la meva ràdio.
2: La teva ràdio.
0: Radio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.
3: Come here, baby.

0: back. Totes les flors i caminava lent.
1: Aquest diumenge arriba a Pollença el primer d'un concert del cicle Sons de Nit que tindrem aquí en el nostre municipi. Diumenge idò mos fan des de Fonart una proposta única i diferent perquè és un concert amb el cantautor català, en Roger Mas, ni més ni manco que a dalt del Calvari, a Pollença, no estem acostumats i a poder gaudir d'aquest intercom escenari, però de ben segur que serà molt especial. Un cicle que, per cert, deixeu-me que vos recordi també que mos du dues actuacions més, la de Chicuelo, dia 16 de juliol en el claustre, i Judith Nederman i Dario Barroso a Sant Vicenç, final d'agost, dia 28. Però bé, tornem en aquesta setmana. Roger Mas ve en format trio, acompanyat per Xavier Guitó als teclats i Arcadi Mercè al contrabaix, per, bé, per desplegar el seu univers propi, en el que ja ho sabeu, i com viu arrel popular, la poesia, la cançó mediterrània i moltes coses més. Això és el que mos han dit des de l'organització. I què hem de dir d'en Roger Mas? Ha construït al llarg d'aquestes darreres dècades una de les trajectòries més singulars i reconeixibles i pròpies de la cançó d'autor en català. Avui tenim el privilegi de poder fer una xerradeta amb ell perquè mos escolta, mos sent de l'altre costat del telèfon. Roger, bon dia, com estàs?
2: Bon dia, molt bé, molt content i amb moltes ganes de venir a Pollença.
1: Gràcies per atendre'ns, perquè no, mirant la teva gent et permet agafar... Tens concert avui, no ets per Mallorca encara, o sí?
2: No, avui sóc a prop de Vic.
1: Prop de Vic.
2: Concert.
1: Roger, trobam per aquí, per la ràdio, que vens poc per Mallorca.
2: Home, Vic menys del que voldria. A mi m'agradaria venir molt més sovint i crec que ara, no recordo l'últim cop que vaig venir, però ja fa temps, eh?
1: Ja fa temps. Sí, sí, per això ho dèiem, que trobam
2: no
1: que...
2: No pot ser això, no pot ser no. De cap manera.
1: I a Pollença per mi no t'han tingut mai, o sí? Com anant de memòria?
2: No, jo crec que no. Jo crec que el més a prop que he estat deu ser el Cúdia. De...
1: Bé, no, Pollença, ja està, no. ja era apropat.
2: No sé si teniu gaire rivalitat.
1: Un poquet tenia, la Sarna, la que toca.
2: Un poquet, que sí, sí. No, la que justa.
1: Roger, mos diuen des de la promotora, bé, des de Sons de Nit, que vens a oferir un repertori, diuen així, tal qual, especialment preparat per el teu retrobament amb el públic mallorquí. Què vol dir això, que mos has preparat per aquest diumenge?
2: Ah, vol dir que hem anat a buscar el pinyol del que sóc vingut a dir, no? Que fa molts anys que canto i anirem molt ben acompanyat amb el Xavier Guitó al piano, que ja ho he explicat, i el Arcadi Mercè del contrabaix. I faré un concert doncs, repassant doncs les cançons que de tot el repertori, doncs una mica una tria de una tria, farem una mica de tot per passar un vespre ben bonic amb el Calvari.
1: Tu deies, ja fa molt d'anys, jo no sé si m'he descomptat, però per mi són 12 els àlbums, no? Des d'aquells finals dels anys 90, des del 97, des de Les Flors del Somni, són 12, sí. On hi ha qualcun que m'he perdut de per allà?
2: Doncs no ho sé, més o menys són 12, no sé.
1: No els has comptat, tampoc.
2: Segur, no sé si són 13, jo diria que són 12, sí.
1: I com ho fas per fer una tria? Quan has de fer això, un repàs de la carrera, com ho fas per fer la tria?
2: Doncs ho he anat fent al llarg dels anys doncs, escoltant molt el públic, perquè esclar, hi ha les cançons que t'agraden a tu, però crec que el més important quan puges a un escenari és escoltar la gent i amb aquesta comunicació intentar veure què és el que la gent agraeix més que cantis. I sempre en trio alguna que la gent no agraeix tant, però que jo tinc molt de gust de fer, però la major part són sempre les que em fa la sensació que la gent poden agradar més. Llavors hi ha cançons des del primer disc fins a l'última. Hi haurà una mica de tot.
1: Molt bé, perquè mira, t'anava a demanar més en van, però ja que surt, Roger, si haguessis de triar... Tu que recomanes cançons, no? Em sembla que és Catalunya Ràdio, un programa també...
2: Sí, exacte.
1: Clar, però si haguessis de recomanar, per exemple, tres teves que definissin, perquè imagino que hi ha molta gent que mos sent no coneix del tot Roger Mas, si n'haguessis de definir tres, per posar algun exemple, hi serien en aquest repertori de diumenge aquestes tres?
2: Hi seran, sí. Mira, una segur seria El dolor de la vellesa, perquè és, és potser la cançó més emblemàtica i més la més representativa que fem a la Copla Sant Jordi. I a més, crec que és una cançó divertida, però que a la vegada la lletra doncs, doncs explica molt bé el meu univers. Una altra, potser seria una cançó que es diu Volant, que és del tercer disc, una cançó de fa molts anys, però que és una mica també l'essència del que em mou. I per exemple, com que també, jo normalment canto cançons, soc cantautor, però els cantautors també tradicionalment tenim aquesta afició de musicar poemes, i aleshores podria dir, per exemple, El rei dels verns, que és un poema de Goethe, del 1782, que és un poema de terror, però que tots els nens petits d'Alemanya coneixen. I vam fer una traducció al català que m'agrada molt. I crec que és una cançó molt més intimista, jo sol amb la guitarra, les altres dues són com més expansives, no? I crec que aquestes tres podria ser una bona tria.
1: Els de sentir a mi d'Oda, és aquest diumenge, aquestes tres.
2: Segur, i tant.
1: Segur, beníssim. Diumenge vens en format trio, perquè sí. Piano i contrabaix, què t'agrada d'aquest format?
2: M'agrada que són, a més són dos músics que m'han acompanyat des de fa més de 20 anys, ens coneixem molt bé, i els cantautors al llarg dels anys ens hem trobat sovint a defensar les cançons sols, amb la guitarra, que és una mica també això, l'essència del cantautor, però m'estic fent gran i em canso. És molt més divertit anar acompanyat i que de bons músics que puguin fer intervencions interessants i tu puguis descansar un moment mentre fan un solo. I a més que la paleta de colors amb un pianista com el Xavi Guitó doncs s'amplia molt i també permet afrontar cançons d'una manera pues diferent. I jo crec que musicalment i a nivell de so doncs és més distret i més bonic.
1: Uh-huh. I de bonic segur que ho serà aquest diumenge dalt del Calvari. Un parell de cosetes més. Abans parlaves de que els cantautors us agrada també això que fa autors, poetes. Tu saps que vens a Terres de Costa i Llobera. No hi haurà qualque pi sí. De forma o qualque coseta per allà?
2: No en tinc cap al repertori.
1: Ai!
2: Llàstima.
1: Bé, idò, també te volíem demanar, clar, vens, com dèiem, en format trio, un format molt més íntim, molt més reduït, però han de dir que tenim entès que encara estàu passejant, no?, aquest darrer àlbum que vau fer, aquest segon àlbum amb la Cobla de Sant Jordi, que, clar, no té res sí. A veure. No sé, jo crec que aquí no ni sabem què és exactament la Cobla o una Cobla, però, clar, és molt diferent lo que faràs diumenge de lo darrer que has publicat, però en podríem parlar un poquet, perquè jo crec que també val la pena. Què t'ha aportat retrobar-te a la Cobla de Sant Jordi després d'aquests 12 anys?
2: Doncs, bueno, és una alegria, perquè la Cobla és una formació, és com una petita orquestra, i on hi ha tota la paleta de colors musicals i una varietat de timbres molt, molt interessant. I amb la Cobla de Sant Jordi, doncs fem una cosa, com que la Cobla té una sonoritat que els principatins doncs la sentim com molt, molt, molt local i molt de casa, i una de les coses més divertides que fem a la Cobla doncs, és fer una excursió reinterpretant grans cançons de les tradicions veïnes, no? Cançons en italià, en francès, en gallec, en basc, en castellà, i en serbi fins i tot, que això no és tan veí, però també... I fer-ho des d'aquesta sonoritat, i això és molt divertit. I en el segon disc hem mirat una mica de respecte al primer disc, doncs de concentrar-nos en la dina més, una mica més alegre, i com més de concert de festa major, que no de ball, però sí de concert. I en els dos discos, jo sóc de l'opinió que la meva pàtria és el Principat, però que la meva nació és la meva llengua. Uh-huh. I aleshores doncs en el primer disc hi ha un homenatge a la nostra llengua que és un joc amb la muixaranga i el gemesí, on superposem la muixaranga i el gemesí amb el ball de l'àliga de la Patum de Berga i la balanguera de Mallorca. I és com una versió així que té un punt com solemne, i en el segon disc, com que volem una cosa més alegre i més distreta, doncs ho hem fet amb la meva xiqueta Eslama, que és una cançó de bressol del País Valencià, Les flors de Baladre, de l'Isidor Marí, del Zuc, d'Eivissa, que és com un himne, no?, d'alguna manera, de les Pitiuses, i en representació de les illes en general, i una peça del Carnaval de Solsona. Llavors, en els dos discos de la copla hi ha sempre un pi de les tres branques, doncs en homenatge a això, a la nostra llengua.
1: Uh-huh. Llegia unes declaracions vostres, per mi era l'enderroc, que dèieu que creau i jugueu amb les arrels, però sempre amb aquesta voluntat universal, absolutament universal. Jo crec que vos ho passau bé, reversionant, revivint, repensant aquestes arrels, no?
2: Molt, moltíssim. Moltíssim, i a més una cosa molt bonica és que ara, per exemple, el desembre vam estar a la Fira del Llibre de Guadalajara, a Mèxic, i és meravellós veure com a tants quilòmetres d'aquí doncs es pot gaudir la música en la nostra llengua d'una manera natural, sense prejudicis, no? I això és fantàstic, no? Perquè els que cantem en aquesta llengua, jo he tocat a tot arreu del món, i els únics llocs on no toco, doncs bàsicament són és la resta d'Espanya.
1: I poc a Mallorca. Massa poc a Mallorca.
2: Poc a País Valencià, sí. Però és curiós això, que puguis anar al Canadà, puguis anar a Hongria, puguis anar a Mèxic, al Brasil, puguis anar on vulguis, i en canvi, doncs, on hi ha menys interès per la música feta en aquesta llengua, doncs és allà on paguem nosaltres els impostos. És la gent que cobra els teus impostos, els que tenen menys interès en com som nosaltres.
1: Tant de bo això que envi. Corregint si m'aquí...
2: No. Però bé, no. Estaria bé, no?
1: Un poquet d'il·lusió, sempre pot quedar.
2: I tant, sí.
1: Roger, amb la Cobla de Sant Jordi seguiu actuant 10 de juliol que l'ell, ho dic per si qualcú té ganes de veure-vos en complet, no? Vull dir, tot, no només a trio, sinó amb aquesta formació.
2: Sí, i a més amb la Copa Sant Jordi, precisament al Festival Grec a Barcelona, el 22 de juliol, farem un concert amb el repertori dels dos discos íntegres, que això no ho hem fet mai, que seran 3 hores de concert, i serà una festa. Sí,
1: molt bé,
2: sí.
1: Molt bé.
2: I llavors, sense la Copla, amb el Guitó i l'Arcadi, al setembre anirem a Quebec, a Montreal i a Ciutat de Quebec, que és un lloc on ja he tocat i on ens estimen molt i tenen una sensibilitat especial a la nostra llengua perquè allà també tenen una situació així curiosa, només que allà la particularitat és que la llengua minoritzada a Quebec és una llengua imperialista en altres llocs del món, no? El francès és una llengua com el castellà, que és gran i potent, però que en canvi a Canadà doncs es troba en situació minoritzada, i és un joc curiós que crec que és bo per reflexionar a vegades.
1: Molt bé. I Roger Mas, amb tot el que mos vas contant, totes les feines i concerts que teniu, et dona temps per anar pensant en proper disc, que hi ha de proper projecte aviat o no? Jo s'imagino que tothom t'ho demana.
2: Doncs dins dies no ho sé, però sí que de cara a la tardor del 2027 estic preparant un espectacle nou, que serem 15 músics a l'escenari, però encara li estic donant forma.
1: Molt bé, hi haurà temps de parlar-ne, perquè com que hauràs de tornar per aquí... Oh.
2: Espero que sí.
1: Roger, moltes gràcies avui per dedicar-nos aquests minuts. Anirem una estoneta d'aquest dolor de la vellesa. Que vagi molt bé aquest diumenge, recordant que queden entrades encara, els podeu comprar online a la plataforma Fonart, a ticketip.com, etc., i també a l'oficina de l'àrea de cultura, recordant diumenge a les 9 de la nit en aquell bari. Moltes gràcies, Roger, que vagi molt bé.
2: Moltíssimes gràcies, salut i fins diumenge.
1: I fins diumenge, adeu.
2: Adéu-siau.
0: Duia tancada, qui sap los dies. Diamants, rubins, maragdes, or i fils d'argent, convulsions i tensió muscular. De sota l'arc, frontera del desert, no distingeixo el de fora del de dins. Els núvols passen a 7 vegades el seu temps, dones llengot.

En temps dels tripis, quan els hippies eren hippies, algú va veure un cel espaterrant com un ramat d'ovelles que han mort el pastor, un paradís borratxo de dolor.

0: 10 minuts, falten per la una, és divendres, toca estrenes, i ja que no sabeu què. Ha tornat! En Pep Salivelles ha tornat! Bon dia!
1: Yeah! Al fin!
0: Ah, sí, perquè mos feies fer feina extra, no? Altres, de cercar pel·lícules i xerrar de pel·lícules, que no en sabem.
1: Jo realment no volia tornar. El que passa que divendres passat vaig posar Ràdio Pollença i vaig sentir el que vosaltres heu intentat denominar espai d'estrenes o...
0: Jo no hi era, hi havia en Bruno,
1: pobre.
0: No te pot ficar amb en Bruno, que no se pot defensar que ara noies.
1: No sé quin dia era. Tu eres.
0: Era fa
1: 15 dies, idò.
0: Ah, això,
1: tu,
0: sí.
1: T'atacaré tu que ets. I vaig dir, hòstia... Fuah.
0: No en tenen ni idea.
1: Sí, vaig dir, has de tornar, tio. Has de tornar.
0: Me necessiten. Ben bé.
1: Bueno, qüestió. Avui hem obert, reprenguent aquella antiga costum que teníem fa mesos, d'obrir una cançó d'una pel·lícula que jo m'apareixés, que tenia qualque cosa que veure amb el que avui xerrarem. Que això és un poc com lo de Words d'en Bertolt i en Buenafuente.
0: Sí, anava a dir.
1: Has d'adivinar el meu pensament.
0: Bàsicament has posat això perquè has volgut.
1: No, ja perquè
0: està.
1: Avui estrenen La muerte de Robin Hood.
0: I això t'ha recordat a
1: evidentment,
0: Robin Hood.
1: Aquest, a Robin Hood, la versió de crec que és dels anys 90, de Kevin Conner de Jesús. Sé que nosaltres, diguéssim, mos toca més de prop. És veritat que, segons els experts, la versió, ja sabeu que d'en Robin Hood, no, d'aquest mite d'en Robin Hood, s'han fet moltes pel·lícules. Una d'elles, la més coneguda, la més famosa, la que diuen que és la més bona, és la de Errol Flynn, la que protagonitzava en Errol Flynn l'any 38.
0: Però des del 38 no han sabut fer una cosa a l'altura.
1: L'any 38 diuen que és insuperable en quant a acció. Llavors Mel Brooks va fer una altra versió l'any 93 més de comèdia, aquella famosa de Robin i Marian amb en Sean Connery de l'any 76, però és veritat que nosaltres, per edat, la qui mos ha quedat més de dins és aquesta que precisament sentíem ara la part de la banda sonora de El príncipe de los ladrones, de Robin Hood, príncipe de los ladrones, protagonitzada per en Kevin Costner, Alan Rickman, en Christian Slater, en Maria Sabet Mastantonio i en Morgan Freeman, que fa del seu amic musulmà, no? Que surt al principi de la pel·lícula, de veure aquell arbre famosíssim, perquè aquest arbre llavors és, no sé si va fa 3, 4 anys, o potser fa més, se va cremar, o el varen cremar, l'arbre mític que sortia la pel·lícula de Robin Hood. És famosa per moltes coses, és de l'any 91, i una part de la banda sonora és aquesta famosa de I do it for you, no ho dic bé, all I do,
0: everything I do, entre parèntesi, I do it for you.
1: D'en Brian Adams.
0: 6 minutacos i mig de cançó,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, no em portaria.
0: No la llevaré, no, si queda allà davant.
1: És una pel·li que mos conta com en Robin de Locksley torna de les creuades, precisament amb el seu amic musulmà, que l'ajuda des principi, i se'n va trobar precisament consol i col·legues en el bosc, ja que troba son pare penjat per el Cherby de Nottingham i el seu castell, otrora el seu castell, totalment destruït. Acció,
0: tot el
1: romanticisme...
0: Tot
1: ho veus
0: de memòria, te'n recordes d'una onda...
1: L'he vista més d'un pigre, aquesta pel·lícula.
0: Sí.
1: És una pel·lícula dels anys 90... Clar,
0: revival de la teva sí. Joventut.
1: I la veritat és que està molt ben fetona, és molt xula, i en Kevin Costner estava en el seu prime, i fent de xèrif de Nottingham tenim en Alan Rickman, un dels villans més clàssics de cine, sobretot des dels 90, no en va fer de Hans Gruber a La jungla de cristal, per recordar-ho. Res, tancam l'excusa de per què hem portat aquesta preciosa balada d'en Ryan Adams i començam, si voleu, a les estrenes d'avui, que no són poques. Una d'elles, precisament, una pel·lícula d'en fosca pel·lícula d'en Robin Hood.
0: Sí, avui d'estrenes d'avui, perquè per mi ni has anat en un cine, no mos podràs contar res nou, pot ser?
1: He anat al cine amb aquest temps que no he estat aquí, dos pits.
0: Ah, ja sé que has anat.
1: Sí,
0: ja
1: sí.
0: Havies dit que no havies anat.
1: He
0: i vist, després mos contaràs.
1: I llavors he hagut d'un paper per apuntar-me tot el que he dit de sèries.
0: Hala!
1: Perquè sèries i pel·lis...
0: Que tens de temps lliure.
1: Sí, a mi és que feia molt que no venia, i ho va fer un mes i mig. Algunes les he hagut d'aturar a la meitat i llevar-les, algunes pel·lícules, i sèries que algunes les segueix, que s'altres les he deixat de seguir, però bé, en general vos xerraré una mica de lo que he estat veient aquest mes i mig que no he pogut venir, i per una altra banda, i si vols ho feim ara, xerram de les estrenes precisament d'avui, i si voleu, jo que sé, ja que hem escoltat aquesta cançó, començant per precisament aquesta pel·li guionitzada i dirigida per Michael Sarnowski, que se titula La muerte de Robin Hood, The Death of Robin Hood, on es conta un Robin Hood ferit, un Robin Hood fosc, un Robin Hood que un poc s'ha de barear amb una llarga vida de crímens i assassinats, un Robin Hood que no és la cara amable, que potser ens presentava la pel·lícula d'en Kevin Costner, i ferit de gravetat l'envien a un misteriós castell perquè li curin les ferides. Allà coneix una dona que li oferirà una darrera oportunitat de redenció. Perquè Robin Hood, allà on no precisament el seu currículum, tots són obres benèvoles, no és un cert de luz, sinó més bé tot el contrari. És una pel·lícula fosca, ¿vale? Una pel·lícula de redenció.
0: La muerte de Robin Hood.
1: Sí, i és un drama molt conscient, protagonitzat per aquest magnètic i versàtil actor que és en Hugh Jackman, australià, no? És australià,
0: perquè no sé
1: és
0: Jackman.
1: Sí, sí, és australià.
0: Però m'acosta perquè me l'imagino cantant, fent musicals en Hugh Jackman.
1: És un tio alegre, té una riada preciosa.
0: D'acord.
1: Sí, espera que m'acrida. Mm-hmm. És que m'acrida tot el temps.
0: Clar, perquè no saben que ja tornen-se a la ràdio.
1: He de dir, però, que té un 5,8 i en Boyero diu... és que és molt graciós. Me interesan sus sanguinarios recuerdos, me interesan de cero a nada. Sarnowski se lo monta de iconoclasta en superescindible y también irritante y molestamente pretenciosa La muerte de Robin Hood. Ja ho sabeu, una pel·lícula segurament prescindible, que mos conta això, no? El que seria la part d'en Robin Hood, allà on ell s'empenedeix una mica d'aquesta vida que ha duit. Molt més luminosa, alegre, aventurera i happy ending, la que vos he comentat abans, o inclús la de Rolf Lind de l'any 38, etcètera, etcètera. Més cosetes que arriben avui. Aquesta famosa pel·lícula queer, aquest drama sobre la transsexualitat que guionitza na Patricia Ortega, juntament amb altres, i dirigeix ella mateixa, na Patricia Ortega. Conta la història d'en Àngel, que és un atractiu entrenador personal, que li va tot bé, un any sabàtic, l'han contratat el millor gimnàs de la ciutat, no farem propaganda, aquí per a tots sabem que pollença seria. I de cop i volta, és que hi ha molta competència, no es pot dir res, de cop i volta, quan tot va sobre ruedes, comença a sentir-se malament, no? Aquest tio va a l'hospital i rep una notícia inesperada. Està embarassat. No t'ho esperaves, això, ara, no?
0: No.
1: Vale, està embarassat. I és que, en realitat, n'Àngel és un home trans, és que també li faltava la darrera passa per completar la seva transició, però abans d'aquesta darrera passa va passar qualque cosa i s'haurà d'enfrontar una decisió, que s'ha de tenir la criatura o no, evidentment, que posarà a prova la seva identitat, els seus somnis i, sobretot, el que ell entén per masculinitat. Protagonitza Zach Gomez-Rolls, que és aquest precisament que se queda embarassat, i en Jorge Sanz, que me diuen que fa un paper molt bo, molt curiós, i na Maria León, que ara està de promo pels puestos.
0: No has dit tu títol, Pep.
1: No he dit tu títol, és, perdona, 9 lunes. Mira, normal que t'atenc que tu.
0: Qualque cosa, ves? Un poc i sí que escolt.
1: La Vanguardia diu, a veces es mejor no saber demasiado, 9 lunas es esencial. Habla de transexualidad y de salir del armario, sí, pero desde un lugar inesperado. ¿Es realista? No sé. ¿Es efectiva? Sí. Y atención a Jorge Sanz. Calienta que sales,
0: Olén.
1: Jorge Sanz.
0: Molt bé.
1: Vale, 9 lunas, 5,8. Per ara.
0: No m'ha arribat a aquest 6, amb les dues que...
1: Ni serà com... Arribarem a un 7 avui, segurament. Una coseta, una comèdia francesa que té molt bona pinta, però seguim per Espanya, per La piel de toro, i seguim precisament amb un remake de La caza, pel·lícula d'en Carlos Saura, famosíssima, amb en Alfredo Bayo, en Ismael Merino i en José María Prada, que contava la història de tres pel·lícula de l'any 66, pel·lículon molt famós, que conta la història de tres amics que se'n van de caça a un coto, allà on hi havia hagut una batalla de la Guerra Civil. Vale? El que començava amb una tranquil·la jornada de caça acaba amb una... amb un... enfrontament, una baralla entre aquests tres amics, okay? Per temes polítics. I d'aquesta pel·lícula, aquest remake que arriba avui, són elles, en lloc d'ells, dirigeixen Pedro Aguilera i protagonitzen que per cert ho fan esplendíssimament bé, na Blanca Portillo, na Rosy de Palma i na Carmen Machi. Elles són les tres que s'estiu del 90, del 24 se'n van elles a caçar, vale? A caçar conills, concretament, i a un coto de caça que precisament Blanca hereda dels seus familiars, allà on suposam que també ha hagut una escena o una batalla, millor dit, de la Guerra Civil. Comencen a xerrar, fa molta calor, es asfixiant, beben, i les converses sobre el passat van pujant de to fins que comença l'enfrontament entre elles, seguint un poc la línia, evidentment, de la pel·lícula d'en Carlos Saura. 5,2, les crítiques hi ha de tot, n'hi ha que sí, que és una bona sàtira, que no està malament, mantén el cinisme d'aquests... d'aquest clàssic, i n'hi ha d'altres que no. N'hi ha d'altres que, pese a les apariències, comparteixen, diguéssim, sa forma, però no s'ànima, no els fons del clàssic d'en Carlos Saura. Ja ho sabeu, la Dia de Caza se titula aquesta. No, no ho havia dit, tampoc. Que...
0: havies dit cosa de caza i l'he endivinada, però sí, el Dia de Caza. Què més?
1: Vale,
0: que n'hi ha.
1: Mira, aquesta de coses que no oblidaré, sí que arriba, no?
0: Sí.
1: Aquesta és una... pel·lícula francesa que m'aixerra d'Alzheimer, d'aquest drama basat en fets reals. En Paolo té 40 anys, només 40 anys, i comença a perdre la memòria. Hi ha coses que ha oblidat totalment i altres que comencen a esvair-se. Davant d'aquesta certesa, vol viure el moment i està el més prop possible de la gent que estima, el seu fill de 11 anys i la seva dona, en Micaela. Ara mateix temps intenta reconstruir la relació amb el seu germà, en qui fa molta estona que no xerra. Llegim que és un suau i emotiu drama que surt d'una història molt amarga, però en certa dolçor. Val, això bé, és pel·lícula italiana.
0: Italiana, perdó.
1: Per té coses que no oblidaré, i la pel·lícula de la setmana, manco per nota, és aquesta, Les Musiciens, Los Músicos, s'han currat aquí sí que es títol, la traducció, Los Músicos, està bé. I és una història d'una lota que vol fer realitat el somni de son pare, que es junta a quatre Stradivarius per un concert únic per les bandes de música. Quatre Stradivarius no és quatre violins, sinó quatre persones que toquen els Stradivarius, ok? El que passa és que són Elie, Saint John, Peter i Napolin. El que passa és que aquests quatre virtuosos no poden tocar junts perquè són quatre egos insuportables, ok? Què passa? Que ella decideix anar a cercar en Charlie Beaumont, que és un compositor de la banda sonora que han d'interpretar, a menys si aconsegueix que aquests quatre egos, aquests quatre Stradivarius se puguin dur bé i puguin dur a terme aquesta interpretació tan magnífica.
0: Feia temps que no teníem una d'aquestes comedietes amb música. Per mi volies posar trailer.
1: Però és que t'he vist que començaves a col·lapsar.
0: Estava preparada per una pillada d'entrada.
2: Vendido por 10.500.000 libras este violonchelo Stradivarius.
3: Papá pasó la mitad de su vida intentando reunir este cuarteto.
4: ¿Y qué vamos a hacer?
3: Su primer concierto.
4: ¿Un cuarteto de Charlie Beaumont? No había oído hablar de él.
3: Aún no lo ha tocado nadie.
4: Lo haré. Primer violín, supongo.
3: Sí. Hola a todos, acabo de llegar y encantada de estar aquí. He quedado con el resto de los miembros del cuarteto, George Massaro, Peter Nicolescu y también Liz Carvalho.
5: No se olvide de la foto para Paris Match, ¿eh?
6: Miren todos a cámara. No se olviden de sonreír.
7: ¿En dos días no han arreglado ni un movimiento? El sábado tienen que tocar los cuatro.
8: Vamos con el 11.
3: ¿Por qué el 11?
9: Porque antes no toca.
3: ¿Qué tal?
7: Beaumont. Si alguien sabe cómo se toca eso, será él.
10: 1, 2, 3. Cuatro buenos músicos no bastan para hacer un buen cuarteto, obviamente.
11: Creo que no nos parecemos.
3: ¿Qué significa eso? ¿Apolín?
12: ¡Que me deje en paz!
13: ¿Qué manía lo de esconderte para trabajar?
10: Usted se entiende bien con Peter.
3: Muy observador. No nos hablamos.
10: Piensen en una bandada de estorninos. ¿Qué pasa con esos cientos, con esos miles de estorninos que dan vueltas así por el cielo? No tienen jefe, no tienen reglas.
14: ¡No te rías!
3: Lo he dado todo para que el concierto sea magnífico, pero vais a conseguir que sea un desastre. ¡A la mierda!
15: ¿Le ha gustado?
10: No es fácil, Vivaldi, no es fácil.
0: Ya está bien, un set.
1: Molt bé.
0: Comedi, música pel mig, no pot fallar.
1: No pot fallar mai.
0: Això avui, és Los Músicos.
1: I avui, llavors hi ha la peli de Magallanes, que si voleu comentar, és una superproducció portuguesa, per cert, Portugal, el final.
0: Següent rival.
1: Següent rival d'Espanya.
0: No sé per què ho sabia, jo.
1: Sí, sí, sí. Jo m'he enterat avui de matí. Què anava a dir? Això, anem a xerrar d'aquesta pel·lícula de Magallanes. Ara mirarem si hi havia qualque altra pel·lícula, però veig que aquesta d'Hermanos, en principi, no arriba aquí. Vale, Magallanes, que mos trobam aquí? Mos trobam una superproducció, inclús la productora que és està coproduïda per Espanya, França, Portugal i Filipines, però bueno, la pel·lícula té bandera portuguesa.
0: I Filipines.
1: Perquè mos entenguen, i han fitxat una estrella, diguéssim, latina internacional una mica coneguda, com és en Gael García Bernal, aquest actor mexicà. I bé, tampoc no vol llegir la sinopsi. Magallanes és un navegant portuguès conegudíssim que se rebel·la contra el poder del rei i legendàries són les seves viatges i aventures per el que llavors serà Sud-amèrica. Els viatges, evidentment, són més esgotadors que ara que tens Baleària i tens aire condicionat i una cadira que pots enxufar el cable per connectar el mòbil i carregar-lo i wifi, però aquell temps no hi havia tot això, saps? Hi havia rates i quelites i poca cosa. I poqueta cosa més. I és un poc això. Té una, com no podria ser d'altra manera, una fotografia espectacular. O sigui, si una pel·lícula de vaixells, d'aventures, d'aquest segle no té una fotografia espectacular, apaga i vámonos. Hipnòtica, molt ben lograda. I sobretot, és la fotografia, el que llegeix que totes les crítiques, que és el que més ha agradat. És un biopic més o manco ben fet, llarg, ambiciós, exigent i segur que més o menys ho hem fet, 160 minuts. Bé, bueno, tampoc no és cap primerada, no? Són 2 hores i 40 minuts, no?
0: Sí.
1: Sí, bueno, ja està bé. Per un biopic de Magallanes està bé amb aquest jove, ja no tan jove, 47 anys, mexicà, en Gael García Bernal, que no atura de fer, que no atura de fer cosetes. És company d'Amores Perros. De Bones Perros no, que és d'aquella pel·lícula que feien a Maribel Verdú i Tu mamà també, ara m'he recordat.
0: Deixem estrenes fora, ja està, d'estrenes.
1: Jo crec que sí, igual hi ha qualque altra cosa, però tampoc no podem estar aquí tota la vida amb estrenes, saps què t'ho vull dir?
0: Què has anat a veure aquest mes i mig,
1: en
0: cine?
1: En el cine vaig anar a veure que me sona que no n'he xerrat aquí perquè hi vaig anar i jo crec que estava de baixa. Pizza Movies.
0: Crec que no.
1: No n'he xerrat. Mor fa molta gana anar a veure aquesta pel·lícula d'en Berto i d'en Judit Martín, que són... Bueno, que t'haurà contat tu d'en Berto que no sàpigues, i jo n'he Judit Martín. Per jo, de lo millor que hi ha ara mateix en el món còmic a Espanya, a Catalunya sobretot, és brutal. Tens en Joaquín Reyes, en Raúl Arévalo, llavors hi ha petits cameos, caricari podríem dir, no hi ha personatges secundaris, i com tot se veu és una comèdia, és d'una periodista cultural i crítica de cine que li diu el seu homo, que crec que fa feina una empresa de màrqueting, una coseta així, de mollar-ho tot i fer un negoci que és una pizzeria per a temàtica de cine. Llavors, les pizzas, així com col·loquen els ingredients, recorda de manera molt cutre, però també molt curiosa, i molt artesana i molt personal, recorden a pel·lícules, val? De Jurassic Park, El Padrino, bé, tot el que te puguis imaginar. Són pizzas per endur, val? No, això ja és, no és una pizzeria on la gent s'asseu, no, és una espècie de soterrani, etcètera, etcètera. Jo...
0: El punt de partida és original.
1: És original, però no va per allà on tu te penses. A la millor tu, clar, acabes de veure The Bear, per dir qualque cosa, i dir, buah, serà, pues, això, una cuina, una pizzeria, un estrès, quan lluiten ahí dos, brazo con brazo, per treure-ho endavant. No, és una cosa més curiosa, més berlanguiana, acaba amb un judici, de fet. No vull fer spoilers, no vos diré qui els demanda. Les crítiques són bones, comèdia sentimental, curiosa sí que va, divertida. Jo he de dir, al meu punt de vista, que m'hagués agradat molt que m'hagués agradat més. Vale?
0: Ho vas divertida o no?
1: Mm.
0: Perquè clar, amb aquests dos pesos pesats...
1: Mira, quan comença a ser-ho, o sigui, quan pareix que s'embalen, se t'ha en sec. I ve com un bajón un poc no dramàtic, no? Perquè tampoc no cau dins el drama en cap moment, però sí que no, ells dos no exploten. O sigui, és com a...
0: Clar, no, a la pel·lícula no fan aquestes coses que fan a fora, que són tan xules, m'agraden tant.
1: Tenen qualque moment, que per dir que sí, que han de començar amb aquesta com a screwball, de dir, vinga, anem a moll amb mos una mica, però després... I te deixen com a mitges, que ja ho entenc, perquè el director segurament vol anar per aquí. Però clar, entre això, que no rius tot el que hauries de riure, i que la pel·lícula té un to que jo no vaig acabar d'entendre, he de dir que anaven les perspectives molt altes, fallo de part meva, i no me va entusiasmar.
0: Però si em van fer molta de promo.
1: Molta.
0: També.
1: Xerra, te la pot prendre com una crítica a la precarietat, val? Ell ha dit que de cine, però no cobra, o cobra molt poc, és com a cine dins el cine, de certa manera, perquè llavors és que fan de repartidors de les pizzas, perquè ja t'he dit que és un atelier, són crítics de cine, que també no tenen feina, però llavors són tota una sèrie d'incongruències. Lo millor de tot, no diré res més que això, és el pizzaiolo que ells volen contratar. Tenen un pizzaiolo, que és un expert de pizzas, que ells volen contratar. Aquí lo dejo. Mireu-la tranquil·lament, que vostra. A lo millor qualcú dirà, ostres, pues està molt millor del que pensava, i qualcú dirà, com jo, que se va quedar per jo un poc a mitges. La idea és molt bona, però aquests canvis de tons que va tenint no me varen xocar.
0: Encara no usa plataformes, no? O sí?
1: Jo crec que no. Crec que no, perquè m'haguéssim enterat.
0: Ja ho diràs. No fa tant... És que si fa un mes que la van anar a veure un cine, no fa tant.
1: Sí, però ara fan una viada, estan a les pel·lícules. Llavors, és l'altra pel·lícula que vaig anar, perquè també som molt fan, i no té res que veure amb absolut, és The Mandalorian and Grogu.
0: Oh.
1: Anem a IMAX, anem a aire condicionat, anem a cadires. Clar, la d'Humberto la vaig anar a veure a l'Augusta, una sala petita. Bé, no passa res, no? Cine, cine, i s'ha d'anar a veure per tot, però clar, Mandalorian, això ja no és cine, sí que és cine, evidentment, però és un espectacle, és un show, una pel·lícula que no passarà tampoc a la història, però és superentretenguda, univers Star Wars, tot sabeu qui és en Mandalorian, no em porta a veure, ho expliqui, i aquella figureta que du, aquell petit Jedi, en Grogu, t'entendre, no? tant el menjaries, exceptuant un moment a prop del final de, diguéssim, de pausa dins lo que és tota secció. Saps que avui en dia, per mort de TikTok i per mort de totes aquestes plataformes, les pel·lícules quasi no deixen a l'anar, tots són tot

0: la primera temporada de Mandalorian les dirigeix ella i són molt xulos, tenen aquest punt western. La primera temporada és molt xula i la segona també.
1: Se treu casco en qualsevol moment, el veiem en Pedro Pascal o no?
0: A la pel·lícula, sí. Ei, però és que ho he de dir, o què?
1: Home.
0: Vale, sí, sí que el veureu. Sí que el veureu.
1: Perquè
0: sí,
1: la
0: sí.
1: Sèrie, un pip per temporada per mi, i ja està.
0: S'ha de dir que el casco el duen tres persones, val? Hi ha un doble d'acció, que de fet és el títol de crèdit, no sé si en Pedro Pascal o la pròpia productora ja han deixat que surti quasi, quasi tan important en Pedro, que l'únic que fa és quan se lleva el casco és ell, un poc com passava amb Star Wars, no? I llavors es té un actor que és d'acció, que és el que amb el casco posat dona totes les hòsties possibles, i llavors hi ha un actor que és com a de postura, vale? Que és un net d'en John Wayne. I quan tu veus en Pedro Pascal, no, perdona, quan veus en Mandalorian d'en fora, amb aquella postura tan xula, tan westerniana, amb els braços una mica així en gerra, no és ell tampoc. O sigui, hi ha un doble de... Hi ha un Mandalorian de cos, un de brega i un de cara, que és en Pedro Pascal. I se reparteix el protagonisme entre ells tres. I aquí, precisament, de la pel·lícula se fa bastant d'èmfasi amb això. No, si, no així a la sèrie, però a la pel·lícula se veu que reivindiquen un poc, i jo crec que en Pedro Pascal, així de bones loques, ho diu. Els altres dos també han de tenir la seva quota de protagonisme, és títol de crèdit.
1: Molt bé, has vist això en un cinès?
0: Sí. Bé, anem a començar per les plataformes.
1: La llista de compra.
0: Quina hora és? 13, 14, bo.
1: Mira, la xerella...
0: Quina hora ets aquí, tu? Les 5? No. És broma, és broma.
1: La xerella, les que no,
0: bé,
1: primer.
0: No, començaré per HBO, anem per plataformes. HBO, La Casa del Dragón, primer episodi, batalla espectacular, amb aquells vaixells, no me feia dir el nom de la batalla. Absolutament, és qui enyorava a les dues primeres temporades. Batallita, no se poden queixar. Perquè està a l'altura de, jo crec, qualsevol batalla que hagi dit jo, vaixells, mogollons, dracs per aquí per allà. Ara, com sempre, t'has de veure un resum a YouTube per saber qui s'ha tirat. Qui és fi de quina parella de... bé, és tot un culebron veneçolà, esbrinar les famílies qui són, de on venen, i tots els vincles que tenen entre ells, però ja salien entre germans, salien entre cosins, tenen fills d'un, tenen fills d'un altre, i això ho ha de tenir una mica clar, perquè si no està perds una mica dins la trama. Però el primer episodi d'aquesta temporada jo m'ha apareixer brutal, La Casa del Dragón, i crec que aquesta setmana estrenava en el segon, no l'he vist encara, però tinc ganes de seguir. M'encanta molt aquesta actriu no binària, Anem Badar-s'hi, que fa de reina, crec que reiniera, corrígeme si m'equivoco. M'agrada molt. Com actriu? Seguim amb HBO, evidentment, temporada nova de Rick i Morty, absolutament espectacular, com sempre. Això és lo millor de lo millor en animació. L'estic seguint al dia, també. M'aixifla. I llavors han estrenat, no l'he vista, però la tenc ahí pendiente, però és una recomanació que vos faig, la darrera i definitiva temporada de Hacks, aquesta sèrie que mos contava la història d'una famosa còmica barra monologuista i la seva guionista, no? La relació entre elles dues és... Bueno, ella ve del món de la comèdia clàssica de Las Vegas, de veure-se tota la vida amb el patriarcat, i ella és una jove de 20 i pico d'anys que li vol fer guions que surtin una mica del que ella havia fet durant tota la vida. Aquesta relació, aquesta com oscura tutoria que li fa ella, dona peu a una sèrie que té un dels millors guions que jo he vist mai. És brutal. Ah, i versió original, imprescindible. Si no, no vos entereu de res. És que no vull llegir. No la miris. Seguim. Movistar.
1: Jesús, com estàs?
0: Però és que de feria, Martí, no?
1: No.
0: Bé, començarem amb Apple.
1: Vinga,
0: Apple TV.
1: Apple.
0: Mira, Widow's Bay, molt guapa, molt xula, l'acabada tota. És una sèrie de terror barra humor, més terror, diria jo, que mos conta la història d'una illa, que se diu precisament Widow's Bay, la illa de ses... viudes, no? No és viuda,
1: vídua,
0: perdona. Res, és un poblet, una illa, a on es balla, vol cridar l'atenció del turisme, no s'ha enterat de la merda que suposa després quan te'ls tens allà i no te'ls pot llevar de damunt com nosaltres, però ells sí, no? És una illa molt petita, vol turisme, però hi ha una maldició damunt d'aquesta illa, una maldició molt heavy. Els veïns li diuen, balla, escolta, Miguel Ángel, o no sé qui tenim ara aquí, no cridis... No cridis el mal temps, que tota aquesta gent...

0: un caos monumental. Però està molt ben contadeta, pas a pas, d'aquest punt de foscor, miro-la a partir de les 10 del vespre, ara mateix. Vale? I també Apple és el nou HBO, ho saps, no?
1: No, Pocket? No, que conec poca gent que tingui Apple.
0: Pocket està dins de Movistar, o sigui, no... Jo no tinc Apple, jo tinc Movistar. Satisfacció garantizada. Maximum pleasure guaranteed. Una cosa així. És un thriller molt xulo, amb tocs d'humor, protagonitzat per Tatiana Maslany, que va ser una Hulk, aquella malaurada sèrie. I res, és una mare recient divorciada que se fica dins d'una espiral d'assassinats, xantatges, de... Bueno, ha vist un crimen, però llavors la policia l'involucra i era el crimen. Molt ràpida, molt addictiva, molt ben feta també i sobretot molt ben interpretada. Ara és veritat que al principi és un poc desconcertant, però després t'enganxa, super enrevessada i t'enganxa moltíssim. Això és satisfacció garantizada. Prime, dues de les sèries que m'han agradat més aquests dies, curtes a més. Cochinas, la de Malena Alterio. Jo no sé si em vaig xerrar aquí, de Cochinas. No me'n record. Jo tinc també allà un pot de...
1: Jo no me sona, però...
0: Vale.
1: Igual,
0: Cochinas, sí. Molt fàcil. Valladolid, any 98. Una dona conservadora veu com el seu home l'atropella un bus i se queda en coma, però un coma llarg. Ella intenta gestionar el videoclub que, diguéssim, regentava el seu home de mala manera, i se'n dona compte que el videoclub està perdent molta pasta, deu dos bes a molta gent, i l'únic que se li ocor a ella, perquè veu un poc la fortor que hi havia reinant en aquell barri, és fer lo epicentre d'una espècie de videoclub, però que lloga pel·lícules per adults. Val?
1: Ho has dit molt finament, una dona molt bé.
0: Una dona molt requetada, però que no li queda més remei per el tema de business, de ficar-se dins aquest lío. I al final s'acaba convertint com una espècie de teràpia d'alliberació per totes les dones que assíduament comencen a anar per aquell videoclub interessat-se per la seva pròpia sexualitat. O sigui, és una sèrie, la veritat és que molt xula, molt xula, molt tendra i molt ben fetona. I a part de a Prime, una de les sèries que m'han agradat més que he vist aquest dia és que és Spider-Man Noir, la sèrie protagonitzada per en Nicolas Cage, això l'han de Spider-Man d'aquí poc a ver la nova pel·lícula, la de, diguéssim, la del lore original i del famós lore, però Spider-Man Noir és una pel·li totalment paral·lela a tot el que pugui veure de Marvel, no té res a veure. I la pot veure en blanc i negre i en color, té curiositat. En qualsevol moment pot posar a pausa i triar si el vol veure en blanc i negre o en color. És una pel·lícula ambientada als anys 30, Nova York als anys 30, una fotografia i un planos brutals de cine clàssic. Sí, cine clàssic, cine clàssic. Cada plano està cuidadíssim. És com per qualcú que comença a estudiar un pot d'això, mostra-li, a part de mostra-li, evidentment, pel·lícules clàssiques, però mira quins planos, més xulos, més ben composats, no? Amb ombra. Jo l'he mirat en blanc i negre, per això. I res, és un investigador privat, que és el propi Nicolas Cage, que s'ha obligat a enfrontar-se al seu passat, que el seu passat és en Spider-Man, però no té res que veure amb Spider-Man que vos imagineu. Res. Val? I llavors també explica per què té aquesta tara genètica, i no només ell, sinó els altres que el rodegen. És una espècie de cine negre dels anys 30, però amb aquest com a punt de tara genètica, ho diré així. Molt xula. Té un 6,7 a Film Affinity, hi ha gent que li posa un 10, perquè, clar, mescla això que he dit, no? Com a cine clàssic, però no se li pot dir superherois, en cap moment, ja la veureu. Ja està molt content de veure-la, molt xula, molt xula.
1: Sí, xula, sona molt bé.
0: Spider-Man Noir. Vale, anem per Movistar. Salta i vaig veure la segona part de Sisu. Si us agraden les animalades absolutes, mirau aquesta pel·lícula. No sé si la primera, me'n recordeu, em vaig xerrar aquí, és una... La primera conta, és el mateix protagonista, és finlandès aquesta pel·li, vale? Molt simple, molt burra, molt tarantiniana, simplement aquest tio se venga. És la primera pel·lícula contra els nazis, vale? Que fan aquesta estratègia de cremar tots els ponts mentre se van retirant de Finlàndia, i a la segona part, com que després de la Segona Guerra Mundial, part de Finlàndia va pertànyer a Rússia, o diguéssim que Rússia va adelantar molt les fronteres, els hi va prendre molt de territori, ell volia entrar dins el que era Finlàndia, que ara Rússia, recuperar l'excusa brutal, que seva. Però com que no pot recuperar la seva, la desmunta fusta, la carrega dins un camió i vol tornar a la Finlàndia autèntica. Tot aquest recorregut

0: un sergent de l'exèrcit vermell intentarà aturar-lo de totes les maneres. Sang, violència absoluta, desbarats com no te fas una idea i entretengudíssima com una mala cosa. Però molt violenta. Però animalades, o sigui... Bé, te passes pipa veient aquesta pel·li. Si no heu vist la primera, és una gossada majúscula. És que, va, saps?
1: Són pel·lis... Sang i fetge!
0: Sang i fetge, violència, coses tan inverossímils que flipes.
1: És que no vull... Però tu mai passes pena quan veus una escena d'aquestes com massa...
0: Que li fan mal, Li fan mal de veres, aquest home. Però sobreviu, és un crac, tio. Si no heu vist la primera, és de l'any 22, i aquesta acaba de sortir a Movistar, que per cert, hi ha una altra pel·lícula que no me l'he apuntada. Hòstia, que
1: m'agrada. Menys si te'n recordaràs.
0: Sí.
1: Què has vist a Movistar, plataforma?
0: Hòstia, no sé on la vaig veure, tio. Todos te quieren...
1: També de un pot de violència i sang i fetge.
0: Molt. Molt entretenguda, molt també, molt Tarantino, molt Robert Rodríguez, diria jo. Que se de todos te quieren matar, no? Everybody want to kill you. Todos... Joder, si tu la trobes, algo de te quieren matar, tu és que te quieren matar, te quiero matar, no?
1: Te van a matar.
0: Te van a matar.
1: És pel·lícula.
0: Hòstia, que bona, tio, ja l'has trobada.
1: Ja està, jo no, Google. They will kill you.
0: Te van a matar,
1: de
0: això.
1: De Sud-àfrica.
0: Pel·lícula sud-africana dirigida per un rus i entretengudíssima. No és com aquesta de Sisu, que és un tio d'esguerra, suós, tanques... Això és... una lota que se fica dins un edifici que està maleït, ja veureu per què, una espècie de gratacels, que no és un gratacels, perquè tampoc no és tan alt, per recuperar, si pot, a la seva germana, que sap que està allà de dins tancada fent de criada, ¿vale? Però crea tot allà de dins, llavors una puta locura de sang i violència, i bé, és molt xula, they will kill you, te mataran.
1: Think and now.
0: Sí, sí, sí.
1: Però, xula, però...
0: Sí, sí, però clar, la gent que li agrada el cine no votarà aquesta pel·lícula, perquè tu no pots, com a cinèfil, dir que t'ha agradat això. Però perquè ho miren d'amagat i ho puntuen baix. Però és molta violència, molt cruel, molt divertida, un banyo, és molt guai, vos agradarà molt, perquè a més està fet amb molt de sentit de humor. Mira, aquesta no m'havia ni apuntada. Movistar, seguim amb Pillion, pel·lícula queer també, molt de moda, una pel·lícula molt ben fetona, molt xula, d'una espècie de relació de sadomasoquista entre un home molt introvertit, molt feo, per així dir-ho, que se queda enamorat d'un carismàtic detectiu motero que m'hi vaig enamorar hasta jo, ¿vale? Que és en Alexander Skarsgård, que és tot de suec. La relació d'ell dos, semi-sodomasoquista, és molt divertida, molt sorprenent, visualment és molt guapa, molt ben fetona, i ell dos són molt bons. I jo, me cridava molt l'atenció la cara d'ell, no? d'en Harry Melling, que és el qui, diguéssim, s'enamora del motero. I llavors, cercant, resulta que és el que fa de cosí d'en Harry Potter a la primera o a la segona pel·lícula. Que té un cosí gordito molt capullo.
1: Sí.
0: I que en Harry viu en Bays.
1: Sí.
0: I do, és aquest actor. Prim, alt... però si li veus la cara... Diràs...
1: Ara miro una foto, sí.
0: Jo som un friqui, sempre faig aquestes coses, i cert...
1: No és tan lletjó, home, era... és un personatge.
0: Bueno, mira'l bé.
1: Bé, justament la foto que
0: sí. Té uns ulls... Pel·lícula sorprenent.
1: Veus?
0: Menys si veus salt, menys si veus un Alexander Skarsgård.
1: Sí, ja el veig jo.
0: Aquest sí que és guapo.
1: El veig.
0: No m'he dit que no és guapo. Vinga, més cosetes de Movistar. Tiene que morir... Anem a morir aquí a tope, Tiene que morir mucha gente. La famosíssima sèrie que segurament heu vist de promo, de Nana Castillo, de Macarena García i de Laura Weismar, aquesta drama, més comèdica drama, però també d'un punt dramàtic, de tres amigues que van anar juntes a l'escola i després de 20 anys se tornen... N'hi ha dues que són amigues i s'ajunten amb una que se casa o s'ha de casar amb una espècie d'home major pijo que té molta pasta però és infeliç, i a partir d'aquí la bomba de rellotgeria, que és precisament la que interpreta Nana Castillo, comença a inflexar, comença una conta enrere i explota, ¿vale? I aquesta crisi personal de la Bàrbara farà que l'amistat de totes aquestes lotes, aquestes tres lotes, se vengui un poc a baix i que surtin papers diguéssim, bruts de sempre. Però és molt xula, molt divertida, és un sube-baja, saps? És un Dragon Khan de sèrie. Jo la recoman moltíssim.
1: I sigui així, tiene que morir mucha gente.
0: Sí, molt no es mor ningú. Molt, ja t'ho dic ara, molt femenina, i és molt divertit perquè Ana Bárbara, la que interpreta Nana Castillo, té un alter ego, que és ella quan era petita, que només, evidentment, la veu ella. I està de vorella, i aquesta nina, diguéssim, pensa i diu el que ella voldria pensar o dir, però no només això, sinó que a més se'n riu d'ella, li dona canya, la renya, només la veu ella, una nina molt ben interpretada per la Sofia Otero, que jo no m'agradaria ser son pa i sa mare a set de rodatge, perquè diu tacos un darrere l'altre, i és una nina petita. És un personatge que tanca molt bé, diguéssim, aquest grup de dones, tres adultes, més aquesta lota, diguéssim, menor o nina, no? Llavors surt el jefe de Nana Castillo, que és, no sé què fa, dissenyadora també, o traductora, no sé, té una feina així d'oficina. No, guionista d'un late night, amb un xulo que se'n riu un pot d'en Pablo Motos. Està molt bé, la sèrie, mira-la. Llavors sa mare és una hippie que té un retiro espiritual de yoga, però beben i fumen com a loques. Tiene que morir mucha gente. 6,9. Estem rossant 7, eh?
1: Molt bé. Se diu Se tiene que morir mucha gente.
0: Se tiene que morir mucha gente. I ja cap a Netflix, allà on no he dit massa cosa, vos recoman moltíssim la darrera Por Cuatro Perras de Ciro Calcare, aquest guionista i animador italià, que és, seguint, diguéssim, l'estela de les altres dues sèries que té Netflix, que són Cortar por la línea de puntos i no me'n recordo des títol de l'altre. Bé, si no les heu vist, vos les recomano, perquè si no, cal... Això se pot fer en directe, no? No passa res. El mundo no me hará mala persona.
1: Cada divendres.
0: Sí, i doncs mira, Cortar por la línea de puntos, 21, El mundo, este mundo no me hará mala persona, 23, i Por cuatro perras, que l'acaben d'estrenar fa un mes o una coseta així. Ciro Calcare és aquest, ja vos he dit, comiquero, escritor, animador italià, i sempre és ell, vale? Les seves històries, perquè és ell mateix que ho protagonitza, el que passa és que, clar, amb una imaginació desbordant, absolutament brutal, tot d'un puesto a l'altre, i compta també molt bé les penúries que passen els joves, i ja no tan joves, perquè deu tenir prop de 40 anys, en aquest barri italià, allà on intenten sobreviure, però amb moltíssimes metareferències a pel·lícules, a sèries, a còmics, a grups de música, amb una estètica molt punky. Ell, en aquesta ocasió, intenta mantenir a flota un petit bar que ha obert amb un amic seu, que és un jabalí, perquè hi ha molt d'animals allà, vull dir, tot. Ell és persona, però el seu soci és un jabalí, relacions amb monets, violència de gènere, mescla tot, aquesta sèrie, que és molt per adults, però molt, molt, molt. Té un buit a Film Affinity. Les sèries d'en Ciro Calcare és de lo millor que hi ha a Netflix. Si mires les notes, totes tenen a partir de 8. Val? O sigui, ja ho sabeu. Si us agrada l'animació, si no us agrada també, Ciro Calcare, dues pitch i Por cuatro perras. I a cap. A cap ja, no?
1: Com tu vulguis.
0: Sí, sí, sí.
1: Vaig mirar. Tens enginxats.
0: Curiosíssima, una sèrie argentina. Però els episodis duren minuts. O sigui, però minuts. Que se diu Caríssima. Ara l'he de trobar, perquè és molt, molt, molt poc coneguda. No sé, de vegades comences un episodi, això que tal, així com hi ha coses que de cap manera t'enganxen, n'hi ha d'altres que és tot el contrari, ¿vale? Aquesta és Caríssima, i en Caro Pardiaco, que és un influencer super happy, plena d'energia, diva, tiempo completo, ho té tot, que s'acosta el seu 30 cumpleaños, però té un acosador, val? I comença com a crítica, però crítica que no és crítica, però la gent una mica intel·ligent ho veurà com a crítica, a tot aquest món fals dels influencers i totes aquestes diguéssim, mons que no s'aguanten de penlloc, que rodegen a tota aquesta gent que són divas perquè tenen seguidors, perquè si no, no sabrien ni fer un nom un tassó, vale? Que és el seu cas, precisament. No s'ha ni xerrar, però clar, té moltíssim de seguidors, té una personal shopper, menja, beu tematge amb totes aquestes mogudes que s'usen ara, vale? Però llavors té una crisi, crisi existencial perquè ha de fer 30 anys i perquè veu que hi ha qualcú que l'encalça. S'enamora d'un psicòpata, que és un tal Leo, que és un rosset a l'uso, que se vol d'enfora, que és dolent, i ella però s'enamora perdudament. Però el millor de tot és que ella l'interpreta un tio, però no és reivindicatiu ni res, sinó que se veu a la Leua, que és un tio. Però ja està, no passa res. No. Però en cap moment diuen que sigui una tia, un travè... No. Fin, és una tia, però l'interpreta un tio, amb una peluca, fin. És molt naïf. Jo la vaig trobar prou divertida. Té un 4. Sí.
1: Que molt recomana.
0: Però, joder, és un experiment... Jo la vaig trobar tot d'hora i jo li poso un 7 fàcilment. No em va agradar el final, perquè el final se complica moltíssim, aquest dolent se'ls endú, no sé on, els volen matar. Però els primers 3, 4, 5... Duren 10 minuts, els episodis. És que la veus... Tot dura una hora i mitja. Crec que tot dura una hora i mitja. Vam, 10 minuts, 10 per 10, 100, 1 hora i 40 minuts. Te l'has vista tota. Per un cap vespre tonto, que tinguis. I ja lo darrer, evidentment, he començat a veure, la vaig deixar, de Borox, aquesta sèrie dels creadors de, bueno, dels Duffer Brothers, no? Que són els creadors de Stranger Things. Jubilación Rebelde, li han posat en castellà. De Borox, Jubilación Rebelde. I res, és una sèrie d'intriga, allà on un complex residencial per jubilats de Nuevo México, un grup d'herois, o sigui, un grup de vells, entre cometes, perquè tampoc no són tan vells, és la darrera línia de defensa contra uns extraterrestres que venen com a rebatallis el que no tenen, que és estens. O sigui, mentre dormen, ve un bitxo de pet sòtil i els hi lleva temps, que són vells ja, i no en tenen de temps. Què passa? Que està contada... Se nota que és dels creadors de Stranger Things, té tot aquest misteri, té tot, està molt ben fetona, molt xula, el que passa és que te mostren el bitxo massa aviat, saps? Per sa gràcia, precisament per això. Hauria d'haver esperat una mica més. I llavors es té una sèrie de trames paral·leles que no interessen a ningú. Què és lo guai d'aquesta sèrie? Que la protagonitzen n'Alfred Molina i na Gina Davis. I estan esplèndids tots dos. Em va encantar veure aquesta parella prota d'aquest espècie de thriller de monstruos, d'extraterrestres, de bitxitos, a un complex que, a més, té com el seu propi bal, la seva pròpia policia, no els deixen sortir... Val? No t'esperis una residència com la que tenim aquí de vora, sinó que és una ciutat, però per jubilats. Val? En els seus centres comercials, els seus cines, etcètera, els seus cotxets, tal, els deixen manar per allà de dins... Però el misteri troc que s'ha desvetllat massa aviat. No sé si és el primer episodi i ja dius... Bueno, i ara que me quedi aquí per saber el que passa. No? N'he vist uns 5 d'episodis.
1: Com així ho has deixat, Ida? Ja has perdut l'interès.
0: Sí, vaig perdre l'interès. Igual que he perdut l'interès en dues cosetes que vaig començar... No m'arrenyis, eh? Vaig començar a mirar Torrent. 5 minuts.
1: Sí,
0: va sortir i vaig dir, no, Pep, no. No és que vaig en contra del merda del meu ideal, sinó que vaig en contra del poc gust cinematogràfic que pugui tenir. Terrible, vaig veure Nox. Que fots, Nox, sí. Però és que estan... És que la vaig llevar. No la veuré. I llavors me sap molt de greu, però a tots els lados de la cama també la vaig llevar. Vaig recordar les pel·lícules del 90 i vaig dir que no té absolutament res que veure, s'ha perdut tota la gràcia. I, o sigui, les recomano per així dir-ho. I jo crec que més o manco tenc tot, igual tenc qualque cosa. He vist una pel·lícula que es diu Snack Shack, que és una pel·li d'adolescents, que la vam veure després ahir, però és molt és xula, divertida, però és per adolescents. No sé què fa nota mirant aquesta pel·lícula. Vale? Dos adolescents, any 90, la podria fer filmada en Kevin Smith l'any 93, m'ho hagués encantat, però l'any 2026 també.
1: Teu fills? Us va agradar?
0: És que no la van veure ells.
1: La van
0: mirar ells. Així estan.
1: Bé, has fet una feinada?
0: Cine. Cine, a part de lo que hem xerrat avui, que sapigueu que teniu d'aquest disc que no he vengut, teniu Toy Story 5, que està molt bé, té bones crítiques, arriba una mica tard aquesta crítica a les pantalletes, però sabeu que està més o manco bé, i teniu Minions and Monsters, xerrant ara de nins, no? Que està molt ben fetona. Això de Minions, jo els trobo molt graciosos, els Minions.
1: Els agraden tot.
0: Així com xerren.
1: Sí, oh, i
0: segur que aquesta és molt millor que l'anterior, una passa endavant, el tema de guió, direcció, i llavors es tenia Obsession, la famosa pel·lícula de terror de la que tothom, absolutament tothom xerra.
1: Que en Bruno l'ha vista.
0: Que en Bruno l'ha vista, m'ho va dir ahir.
1: Justament avui no hi és.
0: Hey, i encara teniu Backrooms, teniu He-Man, jo què sé, Supergirl, pel·lícula de superheroïna, que per cert no he llegit massa bones crítiques, me sap greu, perquè m'encanta aquesta actriu, Emilia Alcock, que sé que precisament fa de reina ara és el primer episodi de La Casa del Dragón. Quan és petita, és aquesta actriu. I ara fa de Supergirl. I segurament he vist altres coses, però això és el que he apuntat, això és el que he duit, i crec que per després de tant de temps i per el que...
1: No, has recuperat sí, totes les campanes que havies fet.
0: També és veure que vosaltres ho feis molt bé, el que he dit al principi era broma.
1: Però no en fas res, nosaltres.
0: No, però ho fem molt bé.
1: Has de venir tu, perquè nosaltres no venim tantes coses.
0: Jo tampoc no és que miri tant, però... També ara fa molt bon temps, fa més ganes anar a les plaies i als bars. I a la Xina, home, en la tele.
1: Bé, anava a les plaies, anava a un bars, i si anava a un cinema us ho contau.
0: Sí.
1: Gràcies
0: a vosaltres.
1: I doncs, setmana que ve torna.
0: Si voleu, sí.
1: Vinga, fet.
0: Setmana que ve és dia 9.
1: No ho sé, no, 7, 8, 9, 10 per mi, 10.
0: Vale, mos veiem dia 8 a les 8 de les arts.
1: Ei.
0: Vinga.
1: Adéu.